jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Barberí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: I just love to say it. Jason.

0: find me.
1: S'apagaren tantes veus.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els reis desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula:
1: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els van passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite Oger s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos sainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética. Incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus.
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I de fet, crec que això també ajudava la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, els anomenaven mares, i que les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes, el Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina als diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Saez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit, i sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament, com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
5: Aquesta capacitat de resiliència, no?, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no?, una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
6: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins dels camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holeixen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
2: Las cosas iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron. Nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí. Pues cuando eran americanos, echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS se desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
1: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holeixen encara hauran d'esperar a ser alliberades.
2: L'aviació americana i inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
6: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
9: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
6: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
1: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'Hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
2: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
6: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
2: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
6: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola. Extremament prim, els cabells curts, la pell marcada. Però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
3: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
4: La meva mare sovint deia: estic angoixada. Eren records que li devien tornar, i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt, perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
3: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
6: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
1: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els que han mort. Tot tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
10: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
1: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, Letal Gené.
11: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
4: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
11: Voilà, et donc mon père a accepté.
6: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
4: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Va encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
6: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené. I en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saez.
8: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es complique molt la manera, es complique molt la cerca, diguéssim, no?
6: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
7: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
6: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica Letel Gené.
4: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
6: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. Letel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
11: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
4: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible fer una commemoració a Ravensbrück, era important per ella.
11: Pour elle, c'était important.
1: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit, que tothom recorda, el va cremar.
7: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia en el futur puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
6: L'Ajuntament del Col·legi va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
4: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadellà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadellà, i per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
11: Pour rendre hommage à ma mère.
6: La directora del diari Segre, la periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
8: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
1: La història ha menystingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
2: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
1: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
2: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad, y no dudamos que lo ganará.
1: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
12: Nom:
4: Lola Casadellà Puig.
12: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
4: 6 de maig de 1945.
12: Situació:
4: alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, i amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ei, Anna, estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
7: Però tu saps, labores, suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
8: Museu particular. Capítol 4. Els tapets.
6: Ei, Anna.
9: Hola.
6: Què, parlem dels tapets?
9: 100%.
8: Museu particular.
6: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que moltes cases aquest era i és encara avui el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes, però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats i generalment de color blanc, tot i que evidentment pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment no sé per què els fent de color blanc. La majoria de vegades al final acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les d'altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
9: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
6: No, però és a dir,
9: no, però perquè és fàcil logísticament, és
6: exacte,
9: a dir, només
6: exacte,
9: necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
6: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal, no? Més concretament, el llibre Memòries d'una dona de les Highland, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica. I, per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
9: Penélope.
6: Evidentment, clar, era una revista dedicada a la costura, doncs evidentment aquest nom també vinculat en aquest cas, no?, amb aquell famós tapís que feia i desfeia, no? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana, les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que per tant estaven destinades, no?, també perquè doncs evidentment es triguen més hores a fer determinats dissenys i de més, estaven destinades o tenien un preu més alt i per tant qui les comprava eren les classes altes, no? Totes les classes populars, i això és interessant, pràcticament des del seu inici aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem en puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet de que com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar en part absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores es segueix veient net però no es veu la pols que està, i això simplement després s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores d'aquesta manera doncs es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això per exemple a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fan. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà, i no han de... Jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no, un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I el sobretot la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desenvolupisme comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més, és aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món, i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja. És el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivar amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del, en el tema del, del disseny. El mobiliari o la casa deix de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
9: Ah,
6: d'acord? Carai. Estem en aquest punt, no?
9: Vale.
6: O un sofà a llit es podia veure malament, perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit,
9: ja.
6: Bueno, doncs, ja. Saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura, aleshores es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor, és a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat, d'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons, uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara, és a dir, aquells nous aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que se't ratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? És, per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé...
9: Maca,
6: decorada i de més, no? I de fet tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment, on veiem doncs això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la,
9: ja tardava, ja
6: de la tele, o el quadre, no? El quadre de cavalls o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere no? Damunt del sofà i davant de la tele, doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
9: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
6: Les dones.

0: pensant des d'almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los dies de la setmana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs no havia pogut sortir a jugar. I curiosament totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé al segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors, i després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals, coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico? Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè clar, a casa meva la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella diu tapetis.
2: No, i ara bé, sí, em sembla bonic i tot.
1: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
2: Pues ja està bé,
1: una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxets, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge. Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat, vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, la Nia Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sònia Deloné també, la

del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la terra, teixint la terra. És una peça que va fer a Itàlia amb les dones d'Itàlia, i el que fa és amb aquestes dones fer un tapeti molt gran que resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti, i llavors és preciós, és una peça molt bonica, molt, bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti, la borrassa que és tan dura, no? És aquesta tela tan vasta, la transforma en tapeti, en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mireia Coromina fa aquesta peça Tessendo la terra amb tapetis fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que més com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual brodava fotografies que trobava així en desús, en mercats tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no? I impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tres de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, ara ens tirarem una mica de floretes, a tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tres de Dona, també en certa manera va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir, i s'hi fan espais expositius durant uns dies, i tot és, i cada espai viu d'art, cada art, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tres de Dona estava a l'Espluga, l'Evart va tenir com a temàtica les dones posen fil a l'agulla, i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats, va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses, és que en quin moment això no ho hem valorat, no? I ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests Evart és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els dones de l'Espluga per fer alerta més de 1.000 mandales de ganxet. És que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt desencat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones i ja que saben cosir. A mi el que fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè
fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet dues vegades sense cap dificultat. És ben

0: Batallón de mofistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. I ja estamos aprendiendo.
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots ens hem abrigat, ens hem vestit. I us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista allà de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó fa poqueta, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui hi ha cosint ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.

0: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Florir, les plantes treure flor, cobrir-se una cosa de floridura.
2: Arriba la primavera i parlem de florir, de l'explosió de flors que acompanyen la retirada del fred, però també del verd que apareix quan alguna cosa es fa malbé. Ho fem amb la botànica del Termcat, l'Antònia Julià. Antònia, que floreixin la planta del balcó i la fruita que tenim a la cuina és una contradicció poètica, no?
3: Clar, el verb florir, quan el busquem en el diccionari normatiu, té dos significats que sí, tal com dius tu, semblen una mica contraris. El primer que pensem segurament és en les plantes que treuen una flor i pensem en florit els ametllers, ha florit la ginesta. Però també de vegades diem el pa se'ns ha florit. O aquest formatge florit no me'l menjaré pas. En el primer cas parlem de flors, en el segon cas parlem de floridura, que això passa quan, per exemple, un menjar es fa malbé. Per tant, seria aquest sentit de finir. Però en canvi allà també hi ha vida, perquè els fongs que estan produint aquesta floridura són ben vius. Etimològicament sembla que estan relacionades i, de fet, podria ser que floridura tingués relació amb l'aspecte que tenen aquests fongs quan es posen damunt d'una superfície, que arriben a tenir com una mena d'aspecte vellutat que podria recordar una flor, un líquen. Aquí és on hi hauria la similitud.
2: I un altre clàssic relacionat amb florir és el símil per explicar la reproducció humana, el clàssic de les flors i les abelles. Antònia, això per què?
3: Segurament perquè simplifiquem. El que tenen les plantes amb flor és que són molt vistoses, són molt fàcils de trobar per tot i, per tant, a l'hora de donar explicacions segurament és el més visual, el més senzill. I jo crec que és això. Si no s'entra en els detalls, realment pot simplificar l'explicació d'aquest procés.
2: Però a l'hora de la veritat, això no és ni de bon tros tan senzill. Parlem d'organismes, les flors, que tenen una part femenina i una part masculina. Antònia, ens fas una classe ràpida, si us plau?
3: El gineceu seria la part femenina de la flor i l'androceu la part masculina, i aquí estem parlant simplement d'una qüestió de gàmetes d'una mena o d'una altra, és a dir, no té cap relació amb gèneres, és un terme estrictament científic, però la formació gine i andro la trobem després en altres formants relacionats justament amb els sexes biològics. En el cas del gineceu, que seria la part que en diem femenina de la flor, la part més evident seria el pistil, que ve de pistilum, del llatí, que és a dir, mà de morter, i justament remet molt a la forma que té una mà de morter, una part bombada al final, un tub més o menys llarg i una part eixamplada al damunt. Aquest pistil conté els carpels, que serien el conjunt d'estructures relacionades amb la reproducció d'aquesta flor femenina. L'ovari, l'estil i l'estigma. L'ovari, la part de baix, l'estil, la part allargada, i l'estigma, l'obertura de dalt on s'enganxa el pol·len. I d'on ve el pol·len? El pol·len ve de l'androceu, de la part masculina, que són els estams. Els estams, per exemple, tothom visualitzaria en una sotzena o en un lliri, aquells filaments que acaben amb unes anteres molt visibles i que, si es toquen, deixen anar aquell pol·len que ens taca. Doncs això seria l'androceu.
2: I tot això es va complicant quan arriba l'hora de fer feina.
3: Una miqueta. A veure, hermafrodita seria un cas molt freqüent en les flors en què coexisteixen els òrgans del gineceu i de l'androceu. Per tant, aquella flor, en principi, té les dues parts que necessita per una reproducció sexual. El que passa és que no és immediat. Vull dir, pot ser que tingui les dues parts però no es pugui autofecundar. Tot això és molt complex. El món de la reproducció de les plantes té molts camins i moltes vies. També les flors poden ser unisexuals si només tenen gineceu o només tenen androceu.
2: Tot plegat amb un calendari i unes condicions climàtiques que també s'estudien. La fenologia.
3: És una ciència que estudia la relació entre els factors climàtics i els cicles dels éssers vius, és a dir, que pot ser de plantes, d'animals, de persones, de bacteris. Com que hi ha aquesta relació amb els factors climàtics, doncs té molt d'interès, evidentment, pels botànics i botàniques, que han de saber quan floreix una flor, per tant, quan la poden trobar per determinar l'espècie en flors, o quan fa llavors, o quan té una forma de resistència, però també és interessant per agricultura i ramaderia. O, ara darrerament, meteorologia i ciències del clima, perquè pot ser un indicador del canvi climàtic quan ens diuen que les orenetes arriben abans o que els ametllers floreixen abans. És un canvi fenològic que pot indicar un canvi important climàtic.
2: I aquesta floració, a més de les abelles, ara també atrau turistes.
3: La floració dels arbres fruiters, que al Japó sempre té tot un ritual i una veneració. I aquí, en els darrers anys, s'ha posat de moda perquè realment és molt vistós. La gràcia és que, justament per la fenologia, les espècies van florint de manera esglaonada i aleshores sempre podem trobar algun camp magnífic per veure i gaudir.
2: Però perquè això sigui possible, ou i gallina a banda, necessitem que el pol·len flueixi. Ja sigui autogestionat o en parella. Oi, Antònia?
3: El pol·len es pot dispersar de moltes maneres. Per l'aigua, per exemple, mitjançant les formigues, mitjançant les abelles, fins i tot mitjançant animals que potser es refreguen contra una planta i s'emporten pol·len en el pelatge, després se'n van a refregar contra una altra i transporten. El problema del pol·len és associat sobretot a les espècies que en diem anemòfiles.
2: Anemòfiles? Això què vol dir?
3: Que fan la dispersió del pol·len pel vent. Normalment són pol·lens petits, lleugers, que quan ens arriben a les vies nasals, orals o als ulls, són confosos amb microorganismes patògens i aleshores el cor reacciona d'una manera que no hauria de reaccionar. Fa una hiperreactivitat. La cosa és que de plantes al·lergògenes florint, en realitat n'hi ha tot l'any. Els al·lèrgics ho sabem molt bé. El que passa és que el pic important és a la primavera i per tant és el moment que es manifesta, doncs, amb més cruesa tota la sintomatologia. Va associat a la floració quan es produeix pol·len en la part masculina i s'allibera l'aire, doncs tot això ens arriba.
2: Doncs repassem algunes d'aquestes plantes al·lergògenes. Com que ens hem situat a la primavera, ho farem amb poesia.
4: Avui la mimosa altiva se m'ha posat al davant, tota plena d'arracades i penjolls i fils daurats. S'ha fet una minyonassa que no hauria dit mai, tan xica que la plantàrem i tan prima d'un saltany. Joan Maragall.
3: La mimosa és una planta que s'ha plantat molt en jardins i que a més se'n fan rams per casa, i en aquest cas, a banda del que seria el pol·len, és tot aquells pulvínols foliars que tenen. Si teniu un ramet de mimosa a casa i passeu la mà per sobre, doncs, del ram, veureu que deixa una pols que és molt irritant. És a dir, que aquí hi hauria els dos aspectes. Molt bonica, però força al·lergògena i més cada vegada. Ei!
5: A les fulles del vell plàtan retrobes els teus ulls. I és que un instant de tendresa mulla de vegades els ulls cansats de la vella que t'has fet i que, cada matí, tan bon punt tan rentat, amb penes i treball s'arrossegue lenta a seure's sempre a la mateixa butaca. Carles Miralles.
3: Plantat a les ciutats, aquests plàtans d'ombra que tenim a Barcelona i també a moltes carreteres, molta ciutat, ha estat un arbre tradicionalment usat en jardineria per l'ombra, però en canvi té un pol·len molt al·lergogen i, clar, com que el plantem a la vora de les cases, ens entra pel balcó.
6: Per fer més alt el xiprer, l'ocell i en l'aire el seu cant. Si l'arbre no arriba al cel, hi arribarà ell cantant. Joana Raspall.
3: Del xiprer hem de dir que sembla que no faci flor, però si ens hi fixem fa aquelles boletes que de vegades la canalla fa servir per tirar-se. Allà dintre, quan abans d'arribar en aquest estadi de fruit, les flors minúscules que s'han produït alliberen pol·len i aquest pol·len doncs causa irritacions i al·lèrgies.
7: Neguit que, voràs, engrunes amb devores els lleus brins d'esperança, el record de la ginesta i l'or dels dies de l'estiu, permet que senti l'olor de l'eucaliptus, d'aquestes branques primerenques, fràgils com el vidre que dringava vora el foc. Vinyet Panyella.
3: L'eucaliptus, que tampoc és una espècie autòctona, sinó que ha estat plantada amb usos paperers, sobretot, i amb rams de flors que posem a les cases, té aquelles càpsules on surten uns estams vermellosos, blanquinosos, i ens poden produir al·lèrgia. També, de vegades, hi ha gent que li fa urticària tocar aquelles fulles tan enganxoses. És una planta que té moltes substàncies que poden causar irritacions. Hi ha l'evidència científica que els eucaliptus acidifiquen el sol i, per tant, a sota d'ells, una mica com a tila, no hi pot créixer res.
8: Hi ha una palmera prop de ma casa, antiga i esbelta, grossa i tan alta com ho és la pena que se m'instal·la en la carena de l'enyorança. Marc Granell.
3: En els darrers anys, el catàleg d'espècies que ens produeixen al·lèrgia ha anat augmentant. Pot ser per factors climàtics, per factors humans, però també perquè, com que hi ha una circulació global, es planta de tot a tot arreu. Llavors, sí, les palmeres, que possiblement no ens produïen problemes abans, doncs ens en poden produir, justament perquè ara en tenim moltes, i plantades, per exemple, a les vores de les carreteres, perquè és un arbre que té un tronc molt elàstic i representa que un xoc contra una palmera és potencialment menys perillós que si xoques contra un bloc de ciment.
9: Al país de l'olivera.
10: Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra i un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Xavi Sàrria, Obrim pas.
9: Al país de l'olivera.
3: L'olivera hi ha sigut sempre, però en aquest cas segurament seria això que dèiem, que hi ha hagut algun canvi, o potser també hem esmolat les eines de recerca, potser hi era sempre i no s'havia arribat a fer la identificació de la causalitat, però ara sabem que és degut a l'olivera, sí.
11: Sota de l'om tota l'anyada li entonaven les cançons els de Sant Jaume, Alpens, Vilada, de Borredà i de tot l'entorn. Joan Benet i Petit.
3: De l'om hem de dir que és una planta autòctona que ha format boscos de sempre, que ha estat molt malmesa per plagues en els darrers anys i se'ns han mort molts, però sí, tot el que siguin espècies amb un pol·len anemòfil que es dispersa pel vent poden produir al·lèrgia a les vies respiratòries, justament per això, perquè són petits i el nostre organisme, el nostre sistema immunitari es pot equivocar a l'hora de reconèixer-los.
12: El jardí plou, l'herba és dreta, petites agulles erectes, antenes de la terra, esponja negra. Montserrat Abelló.
13: El ball de la cibada, jo us el cantaré.
3: Hi ha un altre gros d'espècies al·lergògenes que són les gramínies, les plantes herbàcies dins de les quals, per exemple, hi ha tot el que fem servir com a gespa en els jardins o el que plantem en camps de cereals com ara el blat, l'ordi. Per una persona al·lèrgica a les gramínies, anar a passejar un dia de sol i vent per un camp de blat gairebé és d'un risc mortal. Perquè és un pol·len molt lleuger, produït en molta quantitat, que s'allibera amb descàrregues i, per tant, pot produir reaccions molt explosives. És un dels principals productors de les rinitis al·lèrgiques. D'aquí vindria el nom que té aquesta rinitis, un nom tradicional, que és la febre del fenc.
2: Antònia, llavors, abans de marxar, aparquem els poemes i posem-nos filosòfics.

0: per què omplim casa nostra amb aquestes plantes des que el món és món.
1: Segurament no hi havia tanta consciència abans, ara ja n'hi ha més, i sí que hi ha cases on no entren determinades plantes, però què passa? Que l'atracció per les flors també és una constant de la humanitat. Clar que atrauen animals, però també ens atrauen a nosaltres, que no deixem de ser animals humans.

0: Aplaudiments per l'orquestra i per les companyes de la xarxa que ens han ajudat amb les poesies. Per ordre d'aparició són la Carme Parres, la Judit Porta, la Vanessa Raja, la Mont Carvajal, la Jèssica del Moral, la Gisela Puntí, la Maria Josep Guitart i la Sònia Kerr. Gràcies a totes.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: La xarxa.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país, amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada de que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ara mateix passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que a hores d'ara tenim un vehicle avariat a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que en direcció Barcelona obliga a tallar un carril de circulació fa tot just una estona i que provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en direcció a la capital catalana ja des de Molins de Rei. Per altra banda, no tenim altres incidències, però sí alguns punts amb retencions, per exemple, encara al Llobregat. Hi ha retencions a l'altura de l'A2 des de Pallejà fins a també Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que de retruc afecten a la ronda de dalt, en aquest cas amb cues en sentit sud fins a Penitents. També hi ha retencions en direcció Llobregat per la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta i pel que fa al Vallès, retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès o també per la C58 on des de Sant Quirze hi ha retencions intermitents cap al nus de la Trinitat. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb calor, però una miqueta menys que no pas els últims dies. En qualsevol cas, aquest matí ja desperta una altra vegada molt suau, molt xafogós, però amb l'aparició d'algunes nuvolades que han d'anar més al llarg d'aquest mig matí, fins i tot amb algun ruixat, alguna gotellada, algun tro, fins i tot, especialment a les comarques de Tarragona, de Lleida, del sud de Barcelona. Aquests núvols aniran escombrant cap al nord i aquesta tarda el sol serà dominant a gairebé tot el país, ja amb una mica menys de calor, o se sentirà més aquesta davallada, serà la Costa Brava, però en canvi a les terres de Ponent fregant encara els 40 graus. Cap de setmana de molta calor, sobretot el diumenge, i d'algunes gotellades demà al matí entre Girona i Barcelona, i tardes d'algun xàfec a l'Alt Pirineu. Poca aigua en general. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país, amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més d'unes 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: L'incendi, d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Fa pocs minuts hem sabut que els bombers han controlat ja l'incendi que cremava a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però aquesta darrera represa del foc de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
5: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. La situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
6: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies, i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi, per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes d'excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Es manté la prohibició, per tant, d'accés a l'espai natural forestal a més de 200 municipis. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
7: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: No només les persones, també els animals poden patir cops de calor amb aquestes temperatures tan altes, i augmenta la feina a les clíniques veterinàries. És per això que és indispensable conèixer quines necessitats tenen les mascotes i prendre consciència perquè pateixin el menys possible. Més informació amb Vallès Visió.
8: Amb les onades de calor i les altes temperatures, els animals acostumen a no termorregular correctament i, a conseqüència, no són conscients de la calor que estan passant. De fet, per eliminar la suor, gats i gossos només tenen com a conducte la llengua. D'aquesta manera, és molt important prendre consciència i evitar sortir a passejar les hores de més calor i sempre portar aigua durant els passejos. Ja de costum, els animals tenen una temperatura corporal major a la dels éssers humans, però quan arriben als 40 graus és quan poden tenir un cop de calor.
9: Pantegen més, es poden posar cianòtics, és a dir, la llengua blava, de vegades poden vomitar o fer diarrees, es tambalegen, que es veu, quan té això, i és una urgència, es poden morir.
10: Poseu el vostre gos a l'ombra, mulleu-lo bé amb aigua, sobretot zona de panxa, aixelles, ingles, a la zona de darrere del clatell.
8: Quan comencen a tenir símptomes d'un cop de calor, és vital portar-los a una clínica d'urgència per tractar i estabilitzar la temperatura correcta de l'animal. En cas de no poder anar-hi ràpidament, és rellevant conèixer mètodes per regular-la a poc fins a poder arribar a una veterinària.
1: Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar aquest divendres al matí per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho farà amb una tracturada que arrenca a les 9 d'aquest matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Tots els detalls amb Judit Benages, de Penedès Televisió.
11: Des del sindicat es proposen diverses accions per afrontar la situació actual, com ara l'arrencada d'unes 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció, continuar treballant en la barema en verd, i també han demanat al Departament d'Agricultura que es quantifiqui el volum de raïm que no té venda assegurada a cada comarca. Per tot plegat, han organitzat una tracturada en forma de protesta per aquest divendres al matí.
12: Primera hora, concentrar-nos a l'àgora. Després d'allà farem entrega d'un manifest a l'Associació Vinícola Catalana que denuncia tota aquesta situació i que al final demana que s'adhereixi a la petició d'un abandó definitiu de vinya, d'una arrencada de vinya. I acte seguit anirem amb caravana fins a Sant Sadurní d'Anoia, on farem el mateix amb la patronal del Cava, l'AE Cava. Si no se sumen, és el pacte de la fam, perquè si no ens compren el raïm i no ens deixen que tinguem ajudes per arrencar la vinya, malament anem.
11: El sector recorda que la comercialització de vi català va disminuir el 2025 en un 17% respecte a l'any anterior.
1: I on les coses no pinten gairebé tampoc és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. I un altre conflicte laboral és el que han protagonitzat les últimes hores les administracions de loteria. El sector ha reclamat aquest dijous obrir un procés de negociació amb el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals i ampliar els marges de benefici. Més detalls amb Ona Vilà des de Canal 10 Empordà.
13: Per cada dècim de 20 euros de la loteria de Nadal venut, les administracions de loteria guanyen tan sols 90 cèntims. És a dir, obtenen només un 4,5% dels beneficis, una xifra que augmenta el 6% en el cas de la resta de sortejos. Aquestes comissions estan congelades des de fa més de 20 anys i els propietaris de les administracions, que són autònoms, denuncien que la manca d'actualització els ha fet perdre poder adquisitiu, ja que, a diferència, els costos de gestió dels negocis han augmentat un 70%. El sector reclama obrir un procés de negociació amb CELAE i el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals.
14: que tothom té dret a guanyar-se la vida dignament. Pues el que no pot passar és que anem amb les comissions de fa 20 anys quan la vida en 20 anys els costos de gestió han pujat un 70%. Pues és el que demanem, siguent pràcticament l'empresa pública que més diner genera i més diner reparteix.
13: Sobre la taula hi ha també el repte digital. El sector acusa l'empresa pública de voler concentrar la venda digital a la seva pròpia web, fent perdre un 30% dels ingressos a algunes administracions, sobretot les que han invertit en pàgines pròpies.
1: I quan són un quart de vuit, us expliquem també que un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament, un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral.
15: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
16: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
17: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
16: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Ens ho explica Lamont Carvajal.
18: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
19: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'ANT, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
18: L'agència catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: De la crònica dels successos, destaquem avui que s'ha detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten la policia és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses. I és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: I en 3 dies de feina, l'Espanyol ha presentat 3 jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiències a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanc i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mí mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
4: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de Cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. El concert ha comportat un any més un important desplegament tècnic i humà. De fet, el dispositiu de so ha permès sonoritzar 700 metres lineals de platja. I la cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler, amb la seva veu esquerdada, emblemàtica, deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com It's a Hard Age, Holding Out,

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures, els termòmetres, continuaran sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 10 de juliol. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. En parlarem tot seguit amb Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb una avaria a la B23 a Sant Feliu de Llobregat que obliga a tallar un carril en direcció a Barcelona i que deixa cues de fins a 4 quilòmetres a Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallejà. Al Besòs, cues al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, arriba al cap de setmana i ho fa amb calor, però amb menys calor que els últims dies. Aquesta petita davallada de termòmetre se sentirà principalment a la Costa Brava, però els termòmetres continuaran en els 40 graus a Ponent. També s'esperen avui algunes nuvolades, algun ruixat i algun tro a Tarragona, Lleida i al sud de Barcelona, però a la tarda el sol serà dominant. Aquest divendres suposa una petita treva respecte a un cap de setmana que ens portarà novament, com dèiem, molta calor, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en els titulars. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que els termòmetres, les temperatures, continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les últimes hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un Mansur, que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
2: L'incendi, d'on no ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que

0: Múrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. I bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
1: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs és problemàtic, i també estem tenint doncs bombers amb molts cops de calor.
0: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Aquesta situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
2: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies les han de fer al voltant de la casa de colònies, i que també han de tenir una possible opció, una possible variació si hi ha un incendi per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
0: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bedar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures, les que estem vivint aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis.
0: El PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya, segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb

0: 16, 18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els comuns i la CUP amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vot de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
1: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Entre un de cada cinc i un de cada quatre. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
0: I encara més estadístiques, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Esther Minguell.
2: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
3: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
2: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: I arribarem a 3:15 explicant-vos que aquest matí els viticultors del Penedès tornen a sortir al carrer. La tracturada entre Vilafranca i Sant Sadurní vol denunciar una crisi que ja fa setmanes que s'arrossega. Cellers que no compraran raïm, estocs que no baixen i un model que, segons el sector, ha entrat en col·lapse. Per entendre què hi ha al fons d'aquesta situació i què reclama la pagesia, avui ens acompanya Josep Marrugat, que és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Senyor Marrugat, gràcies i bon dia per atendre'ns.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Parleu d'un col·lapse de model. Quin és exactament aquest model vitivinícola i per què s'ha arribat al punt que una barema bona i que preveieu bona i que volíeu bona es converteix en un problema per la pagesia?
4: Bé, tot això va ben truncat bàsicament pel consum i la sortida del vi, no? Les exportacions, les mesures de tràmit i tal també s'han ressentit, i al mateix temps estem veient com el consum intern, doncs, en lloc de remuntar, doncs el que fa és, d'ençà de la pandèmia, anar baixant, i això està condicionant bàsicament el comerç. I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos també. Vull dir que s'ajunten les dues coses.
0: Quines mesures realment servirien per reduir excedents i ordenar el mercat? I per què no s'han aplicat abans, si una mica es podia preveure aquest descens del consum?
4: Bé, sí que s'han aplicat mesures. Sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estem de denominacions d'origen i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. Anem fent algun altre tipus de mesures. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda que d'altra manera fora qüestionable, no? I després també hi ha el tema de la destil·lació, però gastar molts diners públics per eliminar producte tampoc és una cosa que es pugui instaurar indefinidament. I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, dels viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
0: Doncs Josep Marrugat, ens n'hem fet ressò per començar, però estarem pendents, evidentment, d'aquesta mobilització que arrenqueu a partir de les 9, d'aquí unes horetes. Doncs gràcies per l'atenció dispensada en aquests moments. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres i a tothom. Molt bé.
0: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous prop del cementiri de la població. Els fets es podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses, i és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. A mitjans de juliol, qui més qui menys està pensant ja en les vacances d'estiu. Alguns simplement per desconnectar, d'altres per viatjar i descobrir països exòtics. Però per fer-ho s'han de vacunar. La demanda creix significativament en aquestes dates estiuenques, quan el Centre de Salut Internacional acumula llistes d'espera. Per aquest motiu, els professionals de la salut recomanen tenir molta planificació prèvia a l'hora de vacunar-se. Ens ho expliquen els companys de Vallès Visió.
5: Encara que el Centre de Salut Internacional té flux de treball tot l'any, la demanda puja a partir de l'abril, fins al punt que avui dia el servei de vacunació té llistes d'espera fins a un mes. Tot i això, cada vacunació funciona de forma diferent. Tenim les que són monodosi, com podria ser la febre groga. També les vacunes que requereixen una especial planificació del viatge.
6: No és tan sols anar d'aquí un mes a vacunar-me, sinó depenent de quines vacunes necessiti, necessito que aquestes vacunes facin la seva feina i que em donin aquestes defenses, com una hepatitis, que si la persona no la portés, hauríem d'esperar entre vacuna i vacuna 3 mesos.
5: Un procés de vacunació i control que s'ha de dur a terme al Centre de Salut Internacional. Per tant, és important consultar prèviament amb el nostre metge de capçalera quins centres del més adient i que disposarà de la vacuna que necessitem. L'hepatitis és una de les més subministrades a l'hora de viatjar, sobretot a la població més gran. Així com és important saber gestionar el previatge, és igual d'imprescindible fer un seguiment postviatge si hem detectat qualsevol patologia que es fa persistent.
0: Fins demà! França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
7: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: El jugador del Bayern Leverkusen, Aleix García, aprofita els darrers dies de vacances per passar temps a Ulldecona. Com cada any, el futbolista organitza un campus a la seva localitat on passa temps amb els més menuts mentre es planteja un possible canvi d'aires en el mercat d'estiu. És una informació de la Vicky Magí, de Canal 21 Ebre.
8: És una cita clàssica de l'estiu. Es tracta del campus d'Aleix García a Ulldecona, del que gaudeixen més de 60 joves. El jugador faldut aprofita els últims dies abans d'incorporar-se a la pretemporada del Bayer Leverkusen per compartir amb ells coneixements futbolístics i diversió. Campus a banda, Aleix valora la passada temporada amb el Leverkusen a nivell col·lectiu i personal, terreny en el que va aparèixer a l'11 ideal de la Bundesliga.
9: Hem perdut molts de punts molt fàcils durant la temporada que bueno, si els haguéssim aconseguit, doncs probablement haguéssim lluitat per estar inclús segons. I després, a nivell individual, molt bona temporada. En assistències, en minuts, en gols, crec que ha sigut probablement la meva millor temporada.
8: Aleix té contracte fins a 2029 amb l'equip alemany, però el seu bon rendiment ha despertat l'interès d'alguns clubs i el seu nom ha aparegut vinculat a equips com l'Atlètic de Madrid.
9: Els meus agents estan treballant en buscar la millor opció per a mi, per a la meva família, i ja després, pues ja t'he dit, si ens hem de quedar, estem encantats a Alemanya, estem encantats a Leverkusen, i si ha de vindre algú nou, pues benvingut.
8: Després de molts anys de treball i tenacitat, Aleix García es troba al millor moment de la seva carrera esportiva.
0: Després d'una temporada en què només ha guanyat la Supercopa, el Barça d'hoquei està en un procés de renovació. Aquest estiu han sortit de l'equip jugadors importants com Pablo Álvarez, Sergi Fernández i Ferran Font, mentre que se n'hi han incorporat també de nous com Martí Casas, Davide Gavioli, Nico Ojeda i Arnau Martínez. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, explica els canvis.
10: Hem tingut de prendre decisions perquè això no torni a passar l'any que ve. A partir d'aquí han sigut decisions que en molts casos han sigut impopulars i que no ens han agradat, però que creiem de que són necessàries i que es donarà un impuls per tenir aquesta ambició de cara a la temporada que ve, que tots volem, i això relacionat amb les noves incorporacions que ens donen un plus d'aire nou.
0: El Sala 5 Martorell ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per garantir la continuïtat i el creixement del projecte, que vol consolidar el primer equip a segona divisió del futbol sala apostant pel talent de la casa. Ens amplia la informació la Rosa Fernández, de Martorell TV.
11: El president del club, Xavi Torres, explica que la campanya neix de la necessitat de donar estabilitat a un projecte que va més enllà del primer equip.
12: El nostre objectiu avui en dia és que el primer equip hi hagi el màxim número de nois d'aquí Martorell, que la temporada que ve ja podem dir amb molta satisfacció que tindrem dos nois de Martorell jugant a segona divisió, pràcticament professional, i que pràcticament el 99% de la plantilla serà jugadors d'aquí, dels pobles del voltant, i que molts d'ells han estat formats a la nostra pedrera.
11: A nivell competitiu, servirà també per cobrir les exigències d'una categoria professionalitzada, assumint despeses relacionades amb jugadors, cos tècnic, preparadors físics i fisioterapeutes. Des del Sala Cim Martorell animen aficionats, empreses i ciutadania a participar en aquesta iniciativa per ajudar a construir el futur del futbol sala martorellenc.
0: I arribarem a les 8 amb la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ens ho amplia en David Navarro.
13: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
14: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
13: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: La cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com a It's a Hare, Holding Out for a Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Saps per què l'aigua del mar és salada? Són, curiosament, els sediments que arrosseguen els rius d'aigua dolça que arriben al mar els responsables de la seva salinitat. Aquests sediments estan formats en gran manera per pedres de valls i muntanyes que s'incorporen al riu al llarg de tota la llera i que també s'acaben dipositant en el fons del seu llit fluvial. El corrent d'aquests rius, les tempestes, les riades i altres fenòmens naturals acaben abocant al mar els sediments que es queden allí per sempre. Així, quan l'aigua s'evapora, les sals minerals es queden als oceans salinitzant les seves aigües. L'índex de salinitat de l'aigua marina té una mitjana de 35 grams per cada litre.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Una calor irrespirable que s'ha notat també de valent aquests dies en algunes línies de rodalies del sud del país, on alguns vagons circulen sense aire condicionat. Parlarem tot seguit d'aquests greuges amb la portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, ha parlat d'aquesta crisi al Notícies en xarxa.
6: Hi ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
5: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més connectem a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs hem de seguir parlant lamentablement d'incendis i de vies afectades. Encara n'hi ha dues detallades i dues on només poden accedir veïns. Per tant, si us expresseu cap a les zones on hi ha hagut incendis, sisplau, informeu-vos. En el cas de l'àrea metropolitana, en aquests moments hem de començar parlant, per exemple, dels accessos nord, on tenim a la P7 a Barberà del Vallès retencions en ambdós sentits de la marxa, com el seu lateral, també. A la C16, Terrassa, en sentim Barcelona, la C33 i la C58 per accedir de Montcada cap a Trinitat i Rondes, i en aquesta C58 també aturades a Ripollet en sentit Manresa. Pel que fa a l'àrea sud, hem de destacar sobretot la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, i també l'entrada i sortida cap a la Diagonal, sobretot d'entrada on hi ha l'avaria d'un vehicle a Sant Feliu, un carril tallat, i això provoca 4 quilòmetres de lentitud. No s'escapa a les Rondes, on hi ha una mica de mobilitat, i demanar-vos, com sempre, que us mantingueu informats i que no baixeu la guàrdia. Bon dia.
5: I pel que fa a la previsió del temps, petita treva aquests dies, però atenció, diumenge, perquè la calor torna a apretar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs aquesta temperatura, que com a mínim avui i demà, ja no serà tan elevada. S'ha de dir una cosa, venim d'un extrem molt elevat. Per tant, per poc que baixi, doncs lògicament és una davallada, però continuarem parlant de molta calor, que és el cas del que tindrem avui. De fet, el matí està començant una altra vegada molt xafogós, i amb moltes temperatures, fins i tot també a l'interior del país, que no han baixat dels 24 o dels 25 graus. Ja diem, la calor i la basca, la xafogó, és evident o són evidents. Amb alguns núvols que aquest matí s'aniran passejant pel cel d'una forma bastant dispersa, escadussera, no serà estrany que hi hagi alguna gotellada dispersa, sobretot aquest matí entre Tarragona i Barcelona i migdia més cap al Pirineu, però poca pluja. De fet, aquesta tarda el sol serà ja molt dominant a tot arreu, tret de l'Alt Pirineu, també l'interior de l'Ebre, zones a les que tindrem algun ruixat, i tot plegat amb una temperatura aquesta tarda alta, però menys que ahir. En el cas de Lleida encara fregarem els 40 graus, però a la Costa Brava, per exemple, avui la baixada serà bastant contundent, si ho comparem amb dies enrere. Cap de setmana, que serà demà, de calor normalitzada, per tant, de calor d'un 11 de juliol, no ho oblidem, però el diumenge la temperatura tornarà a pujar més de 40 graus novament a Lleida, i de tempestes poques. Demà al matí, si de cas, algun ruixat entre Girona i Barcelona, per tant, Helena, demà molt d'hora, molta gent s'esvararà en aquestes zones poblades del país, però després al migdia el sol acabarà sortint. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies. Per bé que, com ens explicava ara en Lluís Miquel, els termòmetres, les temperatures, continuen sent encara molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Bellostes és l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
9: l'incendi, donant el pla estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
5: Us ho hem explicat a primera hora, els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
10: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
5: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir, a la tarda, per la caiguda d'un cable elèctric, i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant, com us expliquem, les altes temperatures d'aquests dies, a màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
5: L'onada de calor ha convertit el servei de Rodalies en un risc real per a la salut i la seguretat. A les línies del sud, la R15, la R16, la R2 Sud i els serveis de les Terres de l'Ebre, els trens circulen sense aire condicionat amb vagons que superen els 40 graus. El mateix sindicat de maquinistes, el CEMAF, alerta que Renfe encara no disposa d'un protocol operatiu per gestionar fallades de climatització en episodis com aquest de calor, i adverteixen que l'estrès tèrmic pot comprometre la capacitat de resposta del personal i posar en risc els viatgers. Anna Gómez és la portaveu de Dignitat a les Vies. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
5: Què està passant exactament a les línies del sud de Rodalies? És un problema puntual, Anna, d'alguns trens, o és una situació generalitzada aquests dies de tanta calor?
12: Bueno, suposo que va lligat a la falta de material vell, manteniment, és una mica de tot. Sempre hem tingut problemes de climatització, però clar, quan venen onades de calor com la que tenim ara, doncs encara es nota més.
5: I quines condicions us heu trobat dins dels vagons? Què parlem de temperatures, de saturació, de marejos? Fins a quin punt és insostenible viatjar així?
12: Home, el més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
5: I aleshores què feu els viatgers? Heu de baixar? Us heu d'esperar? Com va la cosa?
12: Clar, a veure, els dos casos que jo he viscut, el maquinista ha intentat arribar fins a una estació central, que si hi ha gent que podia acabar el viatge o que podies agafar un altre tren, i bueno, pues allà pues fas transbord. El que vam viure a Tarragona vam fer transbord, i l'altre el vaig viure d'una altra manera, i és que estava a Estació de França, una estació que no té aire, igual que cap estació de Tarragona, aire de Tarragona de Barcelona, i esperàvem el tren per poder sortir nosaltres, i el tren es va quedar a mig camí per un problema de climatització, perquè el maquinista va dir prou, i no teníem tren per fer el retorn. Això va suposar que van tenir que buscar un altre material, i com no n'hi havia, 2 hores tard. Anna. Aleshores, estàs tancat a Estació de França, sense aire, però també pots estar tancat a Passeig de Gràcia, que són més petites, etc.
5: Heu traslladat aquesta incidència a Renfe? Hi ha hagut resposta, algun protocol, algun mecanisme d'atenció als usuaris? Us han dit alguna cosa?
12: No, no ens han dit res. A veure, nosaltres ja ens han traslladat fa temps que hi ha un problema de material, i ells la nostra reclamació la saben i la fem arribar.
5: La saben per part dels usuaris, i també la saben, sens dubte, per part del mateix sindicat de maquinistes, que també ho ha denunciat a través d'un comunicat. Gràcies, Anna, per aquesta denúncia. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
5: Un quart de nou del matí, Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar d'aquí a 3/4 d'hora aproximadament per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho faran amb una tractorada que arrencarà a les 9 del matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. I és que, tot i que semblava que enguany seria una bona verema, al final estan sorgint problemes que fan preveure un any dolent. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i ha analitzat aquesta crisi aquí, al Notícies en Xarxa.
6: I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos. Sí que s'han aplicat mesures, sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament està en denominacions d'origen, i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda.
5: I on tampoc pinten gairebé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
13: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
5: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
14: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
15: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem-la.
14: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
5: Detingut un home per la mort violenta d'un altre a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, des de la qual s'investiga si la mort té un origen criminal. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat robot de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Finalment, com us dèiem, els Mossos han indicat que la identificació s'ha pogut fer gràcies a les gestions que ja tenien obertes.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: I Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista, de 20 anys, i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanca i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Sinto en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel De Toro. Valera torna a Campllong després d'una temporada a Montenegro, mentre que De Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i amb el qual va aixecar la Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
4: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí, perquè bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
5: Però la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
6: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
7: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
6: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
3: Hola, sóc l'Ivan i vaig a quarta de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. Ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. En sucre el blanc i ous i farina passada pel sedàs que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic i també hem fet amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents! Quin crac-cran que faran les dents! Lola Casas.
2: Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio.
2: En punt dos quarts de nou, molt bon dia a tothom. 25 graus de temperatura que tenim en aquests moments aquí al nucli antic de Vilafant. Temperatura, doncs, que farà que pugi poquet a poquet aquest mercuri i que es torni a enfilar les temperatures que estem tinguent aquests dies, poder una mica més suau, eh? Arrenquem aquest divendres amb una mirada a l'actualitat de casa nostra, marcada encara per la calor, però també, doncs, per algunes notícies positives que en parlarem, doncs, en el nostre informatiu. Parlarem del pantà de Darnius Bodella, que aquests dies s'ha convertit gairebé en un petit miracle, que tot i aquestes temperatures extremes que estem vivint i que continuaran almenys fins dijous de la setmana vinent, l'embassament, doncs, presenta unes reserves molt elevades, una situació, doncs, ben diferent a la que havíem viscut fa un parell d'anys, per exemple, quan la sequera preocupava i molt a tota la comarca. Precisament aquesta onada de calor encara no dona treva. Unes previsions indiquen que les temperatures continuaran molt per sobre del que és habitual durant bona part de la setmana vinent, i és per això que una vegada més es recomana, doncs, els consells, no?, típics: hidratar-se sovint, evitar hores màxima insolació, doncs, estar al carrer, i tenir especial cura amb la gent gran, els infants i les persones més vulnerables. Una altra bona notícia que en parlem, doncs, a l'informatiu és Vilabertran, un municipi que ha aconseguit una subvenció de 400.000 euros per millorar l'entorn de la canònica de Santa Maria, que és un dels conjunts patrimonials més emblemàtics de l'Alt Empordà i que cada estiu, doncs, és seu d'un dels prestigiosos festivals com és la Xubertíada, eh? També parlem de Figueres, que ha reobert les portes de l'emblemàtic històric de la ciutat, en aquest cas l'Astòria, que passarà a dir-se Astòria 1869 a la Rambla, un local que recuperarà aquesta activitat, doncs, apostant per una cuina de proximitat i un projecte que combinarà gastronomia, història i de vida, que pels figuerencs, doncs, és una molt bona notícia, eh? Parlant de cultura, ja queda menys, doncs, també perquè arrenqui una nova edició del Festival Castell de Parlada. Tenim activitats plenes, eh, per aquest estiu. Avui, doncs, 10 de juliol, hem de felicitar a la gent que celebri quelcom d'especial, però si ens anem al santoral una mica més clàssic, avui és Sant Fèlix, Sant Felip, Sant Silvà, Sant Alexandre, Sant Cristòfol, Sant Vidal i Sant Marçal. També Sant Apoloni, Sant Leonci, Sant Maurici, Sant Daniel i Déu-n'hi-do, eh? Santes Rufina i Segona, no la tercera, la primera tampoc, la segona, i Santa Amalberga. Escolteu-me, doncs, per posar-li una mica d'humor, no? El referent del dia diu que no es pot dir blat que no sigui al sac, doncs, si encara no està ben lligat, eh? No es pot dir blat que no sigui al sac i encara ben lligat. En fi, doncs, els mercats, perquè avui farà calor, però de ben segur que a les primeres hores del dia encara s'hi està bé al carrer. Els mercats, doncs, els trobarem avui a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Salt, Sant Esteve d'en Bas i també a Sils. I la cita del dia diu que el comitè ideal és el que està constituït per una sola persona, eh? Aquesta frase, doncs, li dona aquest punt d'humor que convida a reflexionar sobre la presa de decisions, eh? Que a vegades sempre esperem el que ens diuen, no? El que diu el company. No som capaços de nosaltres prendre les pròpies decisions en segons quins temes. 3 minuts passant del punt de 2:15 de nou. El meu nom, Ivan Llerpés. Fins al punt de les 11.

Amb aquesta cançó, doncs, l'Alfred García va presentar un treball discogràfic amb la rumba, doncs, amb les guitarres com a protagonistes, aquesta rumba catalana, fent homenatge, doncs, a aquest estil de música que aquí a l'Empordà, doncs, s'escolta moltíssim, eh? Alfred García ha obert el torn musical d'aquí de la ràdio, del 107.3 de la FM, i que la continua és Becky G, Manuel Turizo, amb aquest Què haces? Avui també tindrem l'informatiu local i comarcal, d'aquí una estoneta. Punt de 3:15 aproximadament.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: I believe that.
1: Doncs sí, la cançó de Melody, Essa Diva, la cançó doncs, que ens va representar al Festival d'Eurovisió i que va venir de la mà doncs, de la Melody, que la coneixem doncs, de cada ben petita, ja va entrar amb molts èxits, sobretot amb cançons doncs, que estaven dins de la temporada d'estiu. Després d'aquesta proposta arriba l'informació

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: A les portes d'un nou cap de setmana, en aquest divendres 10 de juliol, iniciem una nova edició del butlletí de notícies.
5: El pantà de Darnius Boadella afronta la onada de calor amb les reserves al 81% de la seva capacitat.
4: La calor extrema es podria allargar fins a mitjans de la setmana vinent i es mantenen les mateixes restriccions pel risc d'incendi.
5: Vilabertran rebrà 400.000 euros per millorar els accessos i l'entorn de la Canònica de Santa Maria.
4: Dos condemnats per intentar matar tres joves en Puriorava l'any 2019 eviten l'ingrés a presó.
5: La Festa Major de Roses no tindrà parc d'atraccions aquest estiu i el substituirà per un parc d'estiu.
4: L'històrica història de Figueres en reobre avui les portes amb una nova proposta gastronòmica de proximitat. I el temps des de la xarxa amb en Lluïsmi Pérez.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: La onada de calor arriba a l'Alt Empordà amb una situació molt més favorable que la viscuda durant els anys de sequera. El pantà de Darnius Boadella es troba actualment al 81,4% de la seva capacitat, amb més de 51 hectòmetres cúbics d'aigua emmagatzemada, segons les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Les reserves són gairebé 10 hectòmetres cúbics superiors a les de fa un any i pràcticament doblen la mitjana dels últims 5 anys. La situació contrasta amb la del març del 2024, quan l'embassament va arribar a l'11% de la seva capacitat i es va declarar l'emergència per sequera. Malgrat la recuperació gràcies a les pluges dels darrers mesos, els experts recorden que la conca de la Muga continua sent especialment vulnerable durant l'estiu a causa de l'augment del consum agrícola, urbà i turístic. Per aquest motiu es continua fent una crida a mantenir un ús responsable de l'aigua.
5: La segona onada de calor de l'estiu es mantindrà, previsiblement fins dimecres o dijous de la setmana vinent, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i que entre avui i demà es preveu una lleugera baixada de les temperatures, a partir de diumenge els termòmetres tornaran a superar els 40 graus en molts punts del país. Davant aquesta situació, Protecció Civil manté activats el Pla Procicat per calor i l'Infocat en fase d'emergència pel risc d'incendi forestal. Actualment, 223 municipis catalans es troben sota el Pla Alfa nivell 4, al màxim, amb restriccions d'accés als espais forestals. Les autoritats demanen extremar la prudència, evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi i avisar immediatament el 112 en cas de detectar una columna de fum. Protecció Civil també recorda la importància de prendre precaucions davant la calor i de seguir les recomanacions de seguretat durant el bany, especialment amb infants i persones grans.
6: L'Ajuntament de Vilabertran ha aconseguit una partida de 400.000 euros per executar diverses millores a l'entorn i als accessos de la Canònica de Santa Maria, un dels principals conjunts monumentals de l'Alt Empordà. La inversió, aprovada pel Parlament de Catalunya, és inferior a la quantitat que havia sol·licitat el consistori, fet que obligarà a adaptar el projecte inicial. Tot i això, l'alcalde, Eudald Brugat, considera que aquesta aportació representa un pas molt important per continuar posant en valor aquest espai patrimonial. Les actuacions permetran millorar la connexió entre la Canònica i el nucli urbà, facilitar l'arribada de visitants i reforçar l'atractiu cultural i turístic del municipi. L'Ajuntament destaca que la Canònica de Santa Maria és un element clau de la identitat de Vilabertran i un dels escenaris més emblemàtics de la Xubertíada.
4: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys de presó cadascun dels dos acusats d'intentar matar 3 joves a Empuriorava la matinada del 24 d'agost del 2019. Tot i això, no hauran d'ingressar a la presó sempre que no cometin cap altre delicte durant els pròxims 5 anys. Inicialment, els processats s'enfrontaven a una pena de 33 anys de presó, però la Fiscalia, l'acusació particular i la defensa van arribar a un acord. El tribunal ha tingut en compte dues circumstàncies atenuants: la reparació del dany, després de que els condemnats hagin indemnitzat les víctimes, i les dilacions inindegudes, ja que el procediment judicial s'ha allargat gairebé 7 anys. A més, els condemnats no es poden acostar ni comunicar amb les víctimes durant els 5 anys i també hauran d'assumir les costes del procés judicial.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: La Festa Major de Roses d'aquest 2026 no comptarà amb el tradicional parc d'atraccions. L'Ajuntament ha decidit substituir-lo de manera excepcional per un parc d'estiu que s'instal·larà a l'espai de l'antic càmping Bahia i que oferirà activitats lúdiques per a tots els públics. La decisió respon al procés de licitació del nou servei de gestió del recinte firal. El consistori considera que no hi ha garanties que el contracte estigui adjudicat abans de l'inici de la festa, prevista del 7 al 16 d'agost, i ha optat per aquesta alternativa per evitar una possible cancel·lació d'última hora. L'Ajuntament ha confirmat que la programació de concerts i barraques es manté sense canvis i que pròximament donarà a conèixer els detalls del nou parc d'estiu. Paral·lelament, també treballa en la futura reubicació del recinte firal de Roses.
6: L'històric cafè Astòria de la Rambla de Figueres torna a obrir avui les portes després d'un temps tancat. El nou projecte, sota el nom d'Astòria 1869, està impulsat pels restauradors Anna Lorca i Carmel Isern, responsables també del bar 1869 de l'Escala. El nou establiment aposta per una cuina de proximitat basada en platets tradicionals, entrepans, vins de l'Empordà i productes ecològics, amb la voluntat de recuperar l'esperit de punt de trobada que durant dècades va convertir l'Astòria en un dels locals més emblemàtics de la capital altempordanesa. L'Ajuntament de Figueres ha celebrat la reobertura d'aquest establiment històric, que vol contribuir a dinamitzar novament la part alta de la Rambla i recuperar un espai molt vinculat a la memòria i a la vida social de la ciutat.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: I per tancar l'edició d'aquest butlletí de notícies, arriba la previsió del temps amb el Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia, Luismi, com ho tenim?
7: Bon dia, comencem a deixar enrere ja aquesta onada de calor i sobretot aquestes nits i matinades roents, en algun cas, i és que el vent ja està girant una mica cap a Gregal i cap al Llevant. Per tant, arriba més humit, hi ha més xafogó, però està començant a baixar la temperatura. De fet, a hores d'ara, per exemple, ja no tenim aquests valors escandalosos que hi havia cap al Cap de Creu, sobretot les últimes matinades i matins. I, de fet, avui la temperatura arran de mar quedarà sensiblement més baixa que la d'ahir. Estarem parlant d'una calor més suportable, una calor com toca per altra banda, però deixem enrere aquesta situació extrema de les últimes 4 jornades aproximadament. Sí que encara al voltant de la selva del Baix Empordà, de l'interior del Baix Empordà o del Gironès, arribarem a fregar els 35 graus. Cap de setmana que per altra banda portarà aquesta calor més normal, diumenge una mica més important, arran de mar alguns núvols i també algun ruixat de tarda al Pirineu, sobretot avui, però no especialment importants. N'estem pendents a la xarxa.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: Doncs sí, Mike Towers, aquí acompanyant-nos amb aquesta proposta musical que pel punt de les 9 del matí torn, doncs, per estar acompanyats també, lògicament, doncs, de les notícies més importants, més destacades d'aquesta edició, d'aquest 10 de juliol. I d'aquí res, 3 minutets, tornem amb més propostes musicals, amb un espai de cinema a la xarxa, com a podcast d'avui, i més música. Tornem d'aquí uns minuts. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva els pròxims dos dies, tot i que les temperatures continuaran sent molt elevades i el risc d'incendi es manté alt. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell després d'una represa al flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant la calor persistent i la previsió d'un nou repunt de temperatures de cara a la setmana vinent. A més, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu a l'Alt Camp. I tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Alguna de les víctimes han perdut la vida dins del vehicle atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant l'onada que s'estendrà encara fins ben bé entrada tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una petita lleugera baixada de les temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. I Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte, per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
3: I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, dels viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi, doncs, no és una tendència de moda.
2: El sector vitivinícola ha convocat una tractorada a partir d'ara de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. I el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, però amb menys força, segons el primer baròmetre de l'any del CEO. Els socialistes obtindrien entre 36 i 38 escons, una mica per sota dels 42 que van aconseguir a les últimes eleccions. Esquerra milloraria resultats i se situaria en segona posició entre 24 i 26 diputats. L'enquesta també dona una pujada important a Aliança Catalana fins als 23 i fins i tot 25 escons, mentre que Junts baixaria fins als 16 o 18. Vox i PP quedarien empatats amb 12 o 13 diputats cadascun, i Comuns i CUP es mourien entre els 4 i els 5 escons. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
0: Doncs vinga, que continuem ara mateix a les 9 i 3 minuts amb més propostes musicals. És aquest torn d'Aitana, Emilia i Petaceta amb aquest Quieres.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant i FM. Encantats que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

I és aquí a Ràdio Vilafant tens un catàleg extens de música, d'actualitat i de grans èxits que anem compartint al llarg de les 24 hores del dia. Música com la que escoltes.

0: boca.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldoria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
5: I més música, més emoció, més sensacions. Tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: ets els que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte right now.
1: ProAuto SEAT, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres...

i diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta és una cançó de Waylon Jennings, de la banda sonora del film de Todd Haynes, Aigües Fosques, del 2019, que van interpretar Mark Ruffalo i Anne Hathaway. De fet, n'escoltarem més de cançons de Waylon Jennings perquè li dedicarem l'espai. Els qui sabeu qui era, dic era perquè ja és mort, sabreu que és un dels grans, en majúscules, de la música country. Una llegenda d'aquest gènere, admirat per infinitat de músics i amb seguidors arreu del món. També Catalunya, entre els quals el cantautor Josep Ponsà, conegut musicalment com a Joe Fields, que conrea aquesta música i actua tot sovint als Estats Units. Waylon Jennings, nascut el 1937 a Texas, va ser un pioner del country i bon amic del desafortunat Buddy Holly, que va morir als 22 anys en un accident d'aviació. Es dona el cas que Waylon Jennings havia de viatjar també en aquella avioneta, però l'aparell era petit, només tenia 4 places, i Waylon va cedir la seva a un músic que estava malalt i ell va fer el viatge en autobús. L'avioneta es va estavellar i el pilot i els 3 passatgers, que tenien 17, 22 i 28 anys, tots músics, Buddy Holly, Richie Valens i J.P. Richardson, van morir. Per si fos poc, Waylon Jennings havia dit en broma a Buddy Holly: espero que l'avioneta s'estavelli. Era una broma de mal gust que Waylon va lamentar tota la vida. L'avioneta es va estavellar una hora i mitja després. Waylon Jennings tenia també una gran amistat amb Willie Nelson i Chris Christopherson. De Christopherson va fer una magnífica versió de la seva cançó més famosa, una cançó preciosa. La versió de Waylon Jennings apareix a la banda sonora del film Southland Tales, del 2006, interpretat per Miranda Richardson. Me and Bobby McGee.
1: Busted flat and Baton Rouge and heading for the train.

Me and Bobby McGee, en versió de Waylon Jennings. Com he dit, l'autor és Christofferson, però molta gent l'identifica com una cançó de Janis Joplin per la colpidora versió que en va fer. És una cançó tan bona que és lògic que altres cantants, com Waylon Jennings, hagin volgut fer-ne una versió. Fins al punt que la original de Chris Christofferson ha quedat una mica a l'ombra.

Waylon Jennings és avui una llegenda del country, però quan estava en la trentena no semblava pas que això hagués de passar, ja que va estar uns quants anys cantant a locals de patacada. Va ser un altre cantant, Chet Atkins, qui el va animar a anar a Nashville, la capital del country, i provar sort. Però tampoc allà va despertar grans passions, i no va ser fins als anys 70 que el seu nom va agafar força. En va agafar tanta de força que el 1975 va ser nomenat millor cantant masculí del country. També va fer d'actor, va actuar en 4 pel·lícules per a la pantalla gran i en 5 de televisió. Les més importants són Maverick, amb Mel Gibson, Jodie Foster i James Garner, i un remake de La Diligència al costat de 3 amics personals, Willie Nelson, Kris Kristofferson i Johnny Cash. A totes dues feia de jugador de cartes. Una altra cosa són les pel·lícules en què trobem les cançons de Waylon Jennings. En total són 57. La cançó que ara sentirem, I'm a Ramblin' Man, Soc un rodamón, apareix a 4. Waylon Jennings la va gravar l'any 74 i és una oda a l'aventura, a la vida nòmada i a llibertat, a deixar-se endur per les vivències sense fer arrels al lloc. Parla d'un home de naturalesa inquieta que a les dones que es troba pel camí els diu: soc un rodamón, no t'emboliquis mai amb un rodamón. Els ho diu en el sentit que el seu estil de vida és incompatible amb el compromís i l'estabilitat emocional. És un passavolant que només pot oferir moments fugaços, un home que s'adapta a cada lloc que trepitja, però que no perd mai la seva essència d'home errant.

Soc un rodamón, una de les més famoses cançons de Waylon Jennings. No és que ell fos exactament com diu la lletra, però sí que hi havia molt d'ell, perquè amb les cançons tenia tendència a explorar les relacions humanes i els avantatges i les contrapartides de la llibertat personal. Jennings es va casar 4 vegades. Els 3 primers matrimonis van ser relativament breus. El quart, en canvi, va durar 32 anys, fins a la mort d'ell. Va ser amb la cantant Jessie Coulter, que va estar a punt de deixar-lo quan semblava impossible que ell s'alliberés de l'addicció a les amfetamines i a la cocaïna. Finalment, per donar exemple, el seu fill es va sotmetre a una cura de desintoxicació. El problema va ser que també era addicte al tabac, fumava 6 paquets diaris. La seva diabetis es va agreujar, la seva mobilitat es va reduir, va haver de suspendre les gires i el desembre de 2001 li van amputar un peu. 2 mesos després, el 13 de febrer de 2002, moria a l'edat de 64 anys. Està considerat una de les figures més grans que ha donat la música country. Neil Diamond deia sobre ell: quan escolto les cançons de Waylon, sento la seva ànima. Reflecteixen l'alegria i la pena d'un home que en sap molt, tant de l'una com de l'altra. Nosaltres, per cloure aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so i que hem dedicat a Waylon Jennings, escoltarem la cançó Bob Wills is still the king, Bob Wills continua sent el rei, que ell va escriure en homenatge al cantant Bob Wills. Bob Wills, que havia aparegut com a actor en 19 pel·lícules, bàsicament westerns, era tota una autoritat en el camp musical del western swing. Texas ha estat un bressol de bons músics. Bob Wills era de Texas. Willie Nelson era de Texas. Chris Christopherson era de Texas. I també era de Texas Waylon Jennings. Waylon Jennings va dir: "No puc afirmar que estigui orgullós de totes les coses que he fet, però sí que puc assegurar que mai no he fet mal a ningú intencionadament." Fins la setmana vinent, amics.

0: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unió de Pagesos ha convocat avui una protesta del sector de la vinya per exigir mesures que garanteixin la viabilitat del sector. Anem fins a Ràdio Vilafranca. Adrià Fernández, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu? Doncs ara mateix ens trobem a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, just davant de la seu de l'Incavi, on en aquests instants el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos ha convocat avui aquesta tracturada. En aquests instants s'està produint un parlament públic per part d'Unió de Pagesos i també han entregat una carta a l'Institut Català de la Vinya i el Vi amb totes les mesures estructurals que demanen per combatre aquesta situació. Recordem que ara mateix el sector viu una crisi estructural molt greu en què alguns viticultors, alguns cellers ja han comunicat que no els compraran raïm aquesta campanya o, si bé ho fan, en reduiran considerablement les adquisicions. Una situació provocada pels elevats costos pels elevats estocs acumulats després de la caiguda del consum del vi i el cava. Per tot plegat demanen solucions imminents a la Generalitat com ajuts directes i un pla d'arrencada definitiu de vinyes. De moment el govern ha anunciat algunes mesures, però tot i això no són mesures suficients. Per tot plegat iniciaran en breus instants una tracturada, una marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia per reclamar totes aquestes millores estructurals.
0: Moltes gràcies, Adrià Fernández, des de Ràdio Vilafranca, per aquesta darrera hora. Bon dia. I els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en els incendis que encara continuen actius o en fase de control. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva en els pròxims dos dies, però l'episodi de calor no s'ha acabat i els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, després d'una represa del flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També han donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que cremava des de dimecres. Tot i la millora, la consellera d'Interior, Núria Parlon, alerta que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. Parlon ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han enregistrat 345 incendis a tot Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. De fet, ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards per part d'uns nens en una zona amb risc de cremar. Recordem que el Pla Alfa continua vigent al nivell 4 de perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
4: Doncs sí, la teva ràdio, que t'acosta cada punt horari als 3 minutets de notícies, i ara obrim nova hora musical amb una gran veu, la de Pablo López, que ens obre aquest bloc musical amb La Función, i després, seguidament, arribarà Amaral amb La Dolce Vita.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem.
2: Álvaro Soler, amb aquest oxígeno, ens donarà una miqueta d'oxigen. Esperem que sigui una mica fresc, perquè doni oret la calor que estem passant aquests dies.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Mon DJ ha fet, doncs, amb Miqui Núñez una molt bona proposta musical que van presentar l'octubre del 25, eh? La Barca. Després arriba una altra cançó així electrònica, amb el ritmo colegiala, i després, molta més.

0: Jam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres...

diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Your husband is coming.
1: D'aquí 3 minutets tindrem una nova edició de l'informatiu. Nosaltres que continuem doncs amb més propostes musicals i ara escoltem una d'aquesta de l'agost del 2023, que ja fa 3 anys que està doncs amb nosaltres, però que continua sonant doncs amb la veu de la Rigoberta Bandini. És a Miami Beach.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: A les portes d'un nou cap de setmana, en aquest divendres 10 de juliol, iniciem una nova edició del butlletí de notícies.
3: El pantà de Darnius Guadella afronta l'onada de calor amb les reserves al 81% de la seva capacitat.
2: La calor extrema es podria allargar fins a mitjans de la setmana vinent i es mantenen les mateixes restriccions pel risc d'incendi.
3: Vilabertran rebrà 400.000 euros per millorar els accessos i l'entorn de la canònica de Santa Maria.
2: Dos condemnats per intentar matar tres joves en Puriraba l'any 2019 eviten l'ingrés a presó.
3: La Festa Major de Roses no tindrà parc d'atraccions aquest estiu i el substituirà per un parc d'estiu.
2: L'històrica història de Figueres en reobre avui les portes amb una nova proposta gastronòmica de proximitat. I el temps des de la xarxa amb en Lluïsmi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La onada de calor arriba a l'Alt Empordà amb una situació molt més favorable que la viscuda durant els anys de sequera. El pantà de Darnius Guadella es troba actualment al 81,4% de la seva capacitat, amb més de 51 hectòmetres cúbics d'aigua emmagatzemada, segons les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Les reserves són gairebé 10 hectòmetres cúbics superiors a les de fa un any i pràcticament doblen la mitjana dels últims 5 anys. La situació contrasta amb la del març del 2024, quan l'embassament va arribar a l'11% de la seva capacitat i es va declarar l'emergència per sequera. Malgrat la recuperació gràcies a les pluges dels darrers mesos, els experts recorden que la conca de la Muga continua sent especialment vulnerable durant l'estiu a causa de l'augment del consum agrícola, urbà i turístic. Per aquest motiu es continua fent una crida a mantenir un ús responsable de l'aigua.
3: La segona onada de calor de l'estiu es mantindrà, previsiblement fins dimecres o dijous de la setmana vinent, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i que entre avui i demà es preveu una lleugera baixada de les temperatures, a partir de diumenge els termòmetres tornaran a superar els 40 graus en molts punts del país. Davant aquesta situació, Protecció Civil manté activats el Pla Procicat per calor i l'Infocat en fase d'emergència pel risc d'incendi forestal. Actualment, 223 municipis catalans es troben sota el Pla Alfa nivell 4, al màxim, amb restriccions d'accés als espais forestals. Les autoritats demanen extremar la prudència, evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi i avisar immediatament el 112 en cas de detectar una columna de fum. Protecció Civil també recorda la importància de prendre precaucions davant la calor i de seguir les recomanacions de seguretat durant el bany, especialment amb infants i persones grans.
4: L'Ajuntament de Vilabertran ha aconseguit una partida de 400.000 euros per executar diverses millores a l'entorn i als accessos de la canònica de Santa Maria, un dels principals conjunts monumentals de l'Alt Empordà. La inversió, aprovada pel Parlament de Catalunya, és inferior a la quantitat que havia sol·licitat el consistori, fet que obligarà a adaptar el projecte inicial. Tot i això, l'alcalde, Eudald Brugat, considera que aquesta aportació representa un pas molt important per continuar posant en valor aquest espai patrimonial. Les actuacions permetran millorar la connexió entre la canònica i el nucli urbà, facilitar l'arribada de visitants i reforçar l'atractiu cultural i turístic del municipi. L'Ajuntament destaca que la canònica de Santa Maria és un element clau de la identitat de Vilabertran i un dels escenaris més emblemàtics de la Xubertíada.
2: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys de presó cadascun dels dos acusats d'intentar matar 3 joves a Puriraba la matinada del 24 d'agost del 2019. Tot i això, no hauran d'ingressar a la presó sempre que no cometin cap altre delicte durant els pròxims 5 anys. Inicialment, els processats s'enfrontaven a una pena de 33 anys de presó, però la Fiscalia, l'acusació particular i la defensa van arribar a un acord. El tribunal ha tingut en compte dues circumstàncies atenuants: la reparació del dany, després de que els condemnats hagin indemnitzat les víctimes, i les dilacions inindegudes, ja que el procediment judicial s'ha allargat gairebé 7 anys. A més, els condemnats no es poden acostar ni comunicar amb les víctimes durant els 5 anys i també hauran d'assumir les costes del procés judicial.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La Festa Major de Roses d'aquest 2026 no comptarà amb el tradicional parc d'atraccions. L'Ajuntament ha decidit substituir-lo de manera excepcional per un parc d'estiu que s'instal·larà a l'espai de l'antic càmping Bahia i que oferirà activitats lúdiques per a tots els públics. La decisió respon al procés de licitació del nou servei de gestió del recinte firal. El consistori considera que no hi ha garanties que el contracte estigui adjudicat abans de l'inici de la festa, prevista del 7 al 16 d'agost, i ha optat per aquesta alternativa per evitar una possible cancel·lació d'última hora. L'Ajuntament ha confirmat que la programació de concerts i barraques es manté sense canvis i que pròximament donarà a conèixer els detalls del nou parc d'estiu. Paral·lelament, també treballa en la futura reubicació del recinte firal de Roses.
4: L'històric cafè Astoria de la Rambla de Figueres torna a obrir avui les portes després d'un temps tancat. El nou projecte, sota el nom d'Astoria 1869, està impulsat pels restauradors Anna Lorca i Carmel Isern, responsables també del bar 1869 de l'Escala. El nou establiment aposta per una cuina de proximitat basada en platets tradicionals, entrepans, vins de l'Empordà i productes ecològics, amb la voluntat de recuperar l'esperit de punt de trobada que durant dècades va convertir l'Astoria en un dels locals més emblemàtics de la capital altempordanesa. L'Ajuntament de Figueres ha celebrat la reobertura d'aquest establiment històric, que vol contribuir a dinamitzar novament la part alta de la Rambla i recuperar un espai molt vinculat a la memòria i a la vida social de la ciutat.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I per tancar l'edició d'aquest butlletí de notícies, arriba la previsió del temps amb el Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia, Luismi, com ho tenim?
5: Bon dia, comencem a deixar enrere ja aquesta onada de calor i sobretot aquestes nits i matinades roents, en algun cas, i és que el vent ja està girant una mica cap a Gregal i cap al Llevant. Per tant, arriba més humit, hi ha més xafogor, però està començant a baixar la temperatura. De fet, a hores d'ara, per exemple, ja no tenim aquests valors escandalosos que hi havia cap al Cap de Creu, sobretot les últimes

0: del Baix Empordà, de l'interior del Baix Empordà o del Gironès, arribarem a fregar els 35 graus. Cap de setmana que, per altra banda, portarà aquesta calor més normal, diumenge una mica més important, arran de mar alguns núvols i també algun ruixat de tarda al Pirineu, sobretot avui, però no especialment importants. N'estem pendents a la xarxa.
1: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

I després del bailoteo arriba una altra d'aquestes grans veus del panorama internacionals, com és Teddy Swims, amb aquesta proposta musical que escoltem des de l'IFM, Bad Dreams, camí de les 11 del matí, des de la ràdio.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

morir diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa! Doncs sí, Festes del Carme al nostre municipi de Vilafant. Consulta tota la programació doncs, a través de les xarxes socials de vilafant.cat a la web i també a Instagram. Taylor Swift, arriba aquesta proposta.

Doncs una de les cançons que la nostra companya Laura Casas ha punxat en moltes ocasions, The Fate of Ophelia, de Taylor Swift. Si ens estigués escoltant diria, ostres, Ivan, molt bé, gràcies. En fi, li dediquem, eh? I ara els Strombers, amb aquesta versió on hi participen Ramon Miranet, la Cria Sales, la Bet, la Fúmiga, Joan Rovira, Banda Neon i altres formacions, com a homenatge al cantant d'Strombers que ens va deixar. Cada cop que rius és el títol d'aquesta cançó.

0: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!
1: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
2: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
1: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
2: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
1: Diumenge, tancat.
2: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
1: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
2: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Como si fuera... Doncs vinga, va, una petita proposta musical que li dedicarem al nostre company Miquel Costa, que ja té preparada la seva playlist des de les 11 fins la 1. Aquí tenim a Elvis Crespo amb Delea, amb aquesta patadita, una patadita de bona música que ens portarà ell, eh?

Estem escoltant aquesta proposta i li estava comentant precisament al nostre company Miquel Costa que una de les notícies que està corrent per xarxes socials és doncs el canvi que hi ha hagut a l'Orquestra Nueva Línia, que és aquella banda que es va fer famosa a través de TikTok, amb aquelles cançons de Un Beso, del Noche de Copas, des de Tenerife. Doncs sí, ens quedarem precisament amb una d'aquestes cançons cap a les 11. I no sé ben què passar. Què passarà? Sembla que hi ha una nova formació d'elles quatre i que Nueva Línia també ha renovat les quatre vocalistes. Ens veiem dilluns a partir de les 8 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alcamp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat, de fet, que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 amb perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatgers al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara, els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIBAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te lo me bailan hasta los pies.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Ya conmigo.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Som-hi aquí, Miquel Costa, agafant aquest relleu del meu company Ivan Llerpes en un matí de divendres de molta música, acompanyant-te fins al punt de la una i arrencant amb ella, ella de Saiko, Sayon i Yapi.

Ella de Psycho, Zion i Yappy. I d'aquest llançament tan recent passem directament cap al 2018 amb Aitana i Vas a quedar-te.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I amb Aitana, amb aquest Vas a quedar-te que ens hem posat sentimentals i seguim ara amb Claren i aquesta cançó que es diu Love.

McLaren amb aquesta proposta anomenada Love, curiosa la lletra, dient entramos por la entrada, bé, una mica una obvietat, la que siga segur va entrar per la porta gran, en aquest cas a les llistes del país de la música, és Dardos, de Romeo Santos i Prince Royce. Anem a escoltar aquesta proposta.

0: l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Passen 4 minuts del punt d'un quart de 12, divendres, pel matí, dia d'estiu. Què millor que aquesta proposta de Quevedo i Toni Tuntun.

Quevedo i Toni Tuntun, que ens portaven aquesta proposta dins de l'àlbum de El Baifo, aquesta cançó anomenada Galdar, ja es va estrenar a l'abril d'aquest mateix 2026, i precisament un altre llançament que vam tenir aquest abril del 2026 va ser Por unas llantas

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Trueno, que ens portava aquesta cançó a Por unas llantas, i la següent, de Noel i Karol G, que no sé si la puc anunciar perquè és un secreto, no?

0: Secreto, un clàssic, quan va sortir per allà pel 2019, una cançó que va tenir èxit i una cançó resultant d'aquesta parella en el seu moment, que eren Anuel i Karol G, i una de les moltes cançons doncs, que treuen parelles de cantants en el moment que estan junts i que després quan ho deixen doncs es queda com una anècdota bastant graciosa, no? El fet de que tinguin publicada una cançó junts, com ha passat amb Rauw Alejandro i Rosalía, i infinits casos que podríem contar. Passem ara amb C. Tangana, Duki, Neo Pistea i Polima West Coast amb aquesta cançó que es diu Five Stars.
1: Colores, un mes que no hablamos y siento temblores. Cada uno se busca sus propias prisiones. Todo el día encerrado, vivo de vacaciones. Estoy enjaulado, gorilas, leones, deseos ocultos, mujeres, sabores.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: I mica a mica, amb paciència, amb calma, ens anem acostant al punt de les 12. Con calma, de Daddy Yankee.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I de Contando Lunares, de Don Patricio i Cruz Cafuné, passem amb dos llegendes del gènere, com són Don Omar i Farruko amb Ramayama.

Farruko i passem directes amb també un clàssic d'aquests últims anys del reggaeton, com és aquest cançó de Anuel i Ozuna, produïda per Tiny, anomenada Adicto, eh? Aquest matí que ben bé sembla que estiguem de Remember d'alguna de les cançons que van sonar tant a l'estiu d'ara, ja fa 7 anys, el 2019.

0: Xam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Comencem a arribar a aquest final d'aquesta primera hora de música fins al punt de les 12 i anem amb aquesta proposta de Jo, anomenada End of Beginning.

Bad Bunny i Don Omar, recordant aquells temps de pandèmia el 2020, quan l'artista de Puerto Rico va decidir regalar-nos un àlbum de cançons que va dir, mira, no les anava a treure, però teniu aquí un regalet. Bad Bunny, Don Omar, per

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa! No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!
1: I abans d'arribar a aquest punt de les 12 en punt, ens anem amb un dels molts èxits de la Catedral i el juntament amb Juanca, amb aquesta cançó que es diu Blin Blin.

0: Nadie más en este Dream Team.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB amb un 12,97 i el primer cop per primer cop davant dels dobles graus de Física i Matemàtiques. Dels gairebé 60.000 estudiants preinscrits a les universitats públiques catalanes i a la de Vic, un 80% tenen plaça assignada. En general, les notes de tall han baixat lleugerament per primera vegada des de 2010. I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de Salut per suposat retard de la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que el cens de gens es va modificar diversos cops i que les vacunacions es van fer el més aviat possible quan no hi havia suspensions d'AstraZeneca. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals a la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. En l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València, Saragossa i també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons la investigació, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I els bombers continuen treballant en els incendis que ja estan estabilitzats o controlats en els darrers dies en un context de molt alt risc elevat per la calor i la sequedat del terreny. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel perill d'incendi i demanen màxima prudència. Entre el dia 1 i el dia 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts provocats per accions humanes. De fet, s'ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards. I el Pla Alfa continua a nivell 4, el màxim perill extrem d'incendi, a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limiten activitats al medi natural, com rutes, acampades o colònies. També es limiten o queden prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. Es mantenen els nous espais naturals tancats i, a més s'hi ha incorporat la Serra del Montsant. Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
5: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: I seguim aquí, no hem marxat enlloc. Això sí que ho va fer, en aquest cas, Aventura, un grup tan mític amb Romeo Santos, que per allà pel 2021 van dir, doncs, tornem, ni que sigui per un dia. I vam treure aquesta cançó juntament amb Bad Bunny, dient, Volví, Aventura, Bad Bunny, Volví.

Volver de Bad Bunny i Aventura. Aquesta cançó que va sortir per allà per l'any 2021, Aventura, que no ha fet gaire res més des que va tornar a treure una cançó junts. Està bé tornar, per exemple, a recordar cançons com la que sentirem ara, que és aquesta col·laboració entre Figaflaues i Muixca, anomenada Diable.

0: Gameshit catalana, con los figaflaua, tu saps, aquí la mosqui.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: I passem a una col·laboració que més d'un no s'esperava o directament no coneixia, no sabia que havia succeït. Marc Anthony amb Will Smith i Bad Bunny. Aquesta cançó que es diu Está Rico, que ja va camí de complir 8 anys des de que va sortir.

Marc Anthony, Will Smith i Bad Bunny, que van convertir aquesta col·laboració tan inesperada en tota una celebració, en tota una festa. Qui ho hauria dit, que haurien hagut de col·laborar aquests tres artistes? I precisament qui està avui de celebració després d'una gran victòria ahir és el poble francès, és França, amb aquella victòria al Mundial 2-0 contra el Marroc, que els classifica a les semifinals d'aquest Mundial 2026, i cal recordar el Mundial 2018 que van guanyar, i amb aquesta gran cançó de Beggar Dream anomenada Ramela.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: I passant al punt d'un quart d'una, anem amb una cançó que li dedico al meu company Ivan Yerpes, perquè està tot el dia aquí a l'estudi, que no se la treu del cap. Nueva York, de Bad Bunny.

0: Bad Bunny amb aquesta proposta Nueva York, que forma part del seu últim àlbum, Debí tirar més fotos, i des de Nova York fem les maletes, agafem un vol directe cap als Països Baixos. Holanda, de Jayco.
1: Ah, no, va a ser ello. Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

Tu t'imagines un dels grans èxits de la Ghetto, de la seva carrera del 2008, aquesta cançó ha plogut des de llavors. I passem amb una cançó de Raoul Clyde, La culpable, que es va estrenar al març d'aquest any, però que fa referència a una cançó de reggaeton antic com és Mi Rosa Negra.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I passat el punt de 2:15, anem amb Karol G juntament amb Maldi amb aquesta cançó que es diu Gato Vela.

Maldi, sin Maldi no hay perreo, que diuen, mira, precisament, sempre que ho diuen a les seves cançons, és la seva marca d'autor. I ara passem amb una cançó que va tenir molt d'èxit, però també va tenir polèmica, que és Punto G de Quevedo, que feia referència estrictament a la cançó i després en l'outro fent una mica una versió, doncs, de la cançó de Punto G de feia uns anys. Va haver-hi aquesta polèmica amb l'autor original de la cançó, que va demanar que es esborrés aquesta part de la cançó, i va haver de Quevedo canviar la part final de la cançó. Anem a escoltar-la.

0: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
1: Proauto Seat, concessionari oficial a la província de Girona.

Doncs la Irma i l'Alba, les dues germanes Farelo, que ens van fer esperar bastant, que arribés aquesta col·laboració entre germanes, però que finalment va arribar aquell agost del 2024 amb, com diem, aquesta cançó que es diu Sexe Sexy. D'aquesta col·laboració entre germanes passem a una col·laboració entre companys isleños, en aquest cas Cruz Cafune i Yusef, amb aquesta cançó que es diu Mucho Perro. Sin preocupar.

0: Xam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Doncs després d'haver escoltat aquesta proposta de Cruz Cafune i Yusef amb Mucho Perro, passem amb un clàssic també del 2013, Añejo, amb aquesta cançó que es diu I si la ves.

0: see me.
1: Once again, follow me now, I let it be.
0: Y si la ves caminando por la isla, que pone... Ñejo, amb aquest I si la ves, aquesta cançó que ja té 13 anys. Us volia comentar, fa poc em va sortir per Instagram, lo típic que estàs escrolejant, no?, que fa tothom avui en dia, i em va sortir una cançó, una proposta d'un noi en català, també reggaeton per l'estil, i em va cridar bastant l'atenció, li vaig donar l'oportunitat per Spotify i l'he estat cremant bastant, i anem a escoltar-la, anem a sentir per primera vegada aquí aquesta cançó que es diu A la plaça.

Doncs aquesta proposta d'Isar, un noi jove, ben bé té poc més de 1.000 oients a Spotify, i aquesta cançó que li ha agafat una mica més d'èxit, que es diu A la plaça. Passem, no sé si us ha passat mai que us heu enamorat d'una Txoni de Castefa, no? Passem ja gairebé a punt d'arribar al punt de la una amb Jennifer dels Catarres.

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Doncs quan gairebé arribem al punt de la una, toca acomiadar-nos avui aquest matí de divendres. Ha estat un plaer aquí, Miquel Costa, acompanyar-te fins al punt de la una i ens escoltarem ja després d'aquest cap de setmana. Per tant, que tingueu un molt bon cap de setmana i bé, fins aquí el cuento, no? Que diuen, no? Colorín colorado. Colorín colorado de Justin Quiles, amb aquesta marxem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta al Penedès per reclamar solucions a l'excedent de raïm provocat per la baixada del consum del vi. Unió de Pagesos demana mesures estructurals i defensa arrencar vinya. N'ha parlat a la xarxa el Josep Marrugat, responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
2: I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, els viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda.
1: Les patronals del sector, l'Associació d'Elaboradors de Cava i l'Associació Vinícola Catalana donen suport a la pagesia, tot i que adverteixen que s'ha de moderar l'arrencada per no tenir problemes d'aquí a uns anys. L'Incavi obre la porta a pactar indemnitzacions per arrencar les ceps. I aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97, i el per primer cop per davant de dobles graus de Física i de Matemàtiques. I avui l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de salut pel suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals de la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. I l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València i Saragossa, però també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons les investigacions, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins els vehicles atrapats per les flames. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: A les portes d'un nou cap de setmana, en aquest divendres 10 de juliol, iniciem una nova edició del butlletí de notícies.
2: El pantà de Darnius Guadella afronta l'onada de calor amb les reserves al 81% de la seva capacitat.
1: La calor extrema es podria allargar fins a mitjans de la setmana vinent i es mantenen les mateixes restriccions pel risc d'incendi.
2: Vilabertran rebrà 400.000 euros per millorar els accessos i l'entorn de la canònica de Santa Maria.
1: Dos condemnats per intentar matar tres joves en Puriraba l'any 2019 eviten l'ingrés a presó.
2: La festa major de Roses no tindrà parc d'atraccions aquest estiu i el substituirà per un parc d'estiu.
1: L'històrica història de Figueres en reobre avui les portes amb una nova proposta gastronòmica de proximitat. I el temps des de la xarxa amb en Lluismi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'onada de calor arriba a l'Alt Empordà amb una situació molt més favorable que la viscuda durant els anys de sequera. El pantà de Darnius Guadella es troba actualment al 81,4% de la seva capacitat, amb més de 51 hectòmetres cúbics d'aigua emmagatzemada, segons les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Les reserves són gairebé 10 hectòmetres cúbics superiors a les de fa un any i pràcticament doblen la mitjana dels últims 5 anys. La situació contrasta amb la del març del 2024, quan l'embassament va arribar a l'11% de la seva capacitat i es va declarar l'emergència per sequera. Malgrat la recuperació gràcies a les pluges dels darrers mesos, els experts recorden que la conca de la Muga continua sent especialment vulnerable durant l'estiu a causa de l'augment del consum agrícola, urbà i turístic. Per aquest motiu es continua fent una crida a mantenir un ús responsable de l'aigua.
2: La segona onada de calor de l'estiu es mantindrà, previsiblement fins dimecres o dijous de la setmana vinent, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i que entre avui i demà es preveu una lleugera baixada de les temperatures, a partir de diumenge els termòmetres tornaran a superar els 40 graus en molts punts del país. Davant aquesta situació, Protecció Civil manté activats el Pla Procicat per calor i l'Infocat en fase d'emergència pel risc d'incendi forestal. Actualment, 223 municipis catalans es troben sota el Pla Alfa nivell 4, al màxim, amb restriccions d'accés als espais forestals. Les autoritats demanen extremar la prudència, evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi i avisar immediatament el 112 en cas de detectar una columna de fum. Protecció Civil també recorda la importància de prendre precaucions davant la calor i de seguir les recomanacions de seguretat durant el bany, especialment amb infants i persones grans.
3: L'Ajuntament de Vilabertran ha aconseguit una partida de 400.000 euros per executar diverses millores a l'entorn i als accessos de la canònica de Santa Maria, un dels principals conjunts monumentals de l'Alt Empordà. La inversió, aprovada pel Parlament de Catalunya, és inferior a la quantitat que havia sol·licitat el consistori, fet que obligarà a adaptar el projecte inicial. Tot i això, l'alcalde, Eudald Brugat, considera que aquesta aportació representa un pas molt important per continuar posant en valor aquest espai patrimonial. Les actuacions permetran millorar la connexió entre la canònica i el nucli urbà, facilitar l'arribada de visitants i reforçar l'atractiu cultural i turístic del municipi. L'Ajuntament destaca que la canònica de Santa Maria és un element clau de la identitat de Vilabertran i un dels escenaris més emblemàtics de la Xubertíada.
1: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys de presó cadascun dels dos acusats d'intentar matar 3 joves a Puriraba la matinada del 24 d'agost del 2019. Tot i això, no hauran d'ingressar a la presó sempre que no cometin cap altre delicte durant els pròxims 5 anys. Inicialment, els processats s'enfrontaven a una pena de 33 anys de presó, però la Fiscalia, l'acusació particular i la defensa van arribar a un acord. El tribunal ha tingut en compte dues circumstàncies atenuants: la reparació del dany, després de que els condemnats hagin indemnitzat les víctimes, i les dilacions inindegudes, ja que el procediment judicial s'ha allargat gairebé 7 anys. A més, els condemnats no es poden acostar ni comunicar amb les víctimes durant els 5 anys i també hauran d'assumir les costes del procés judicial.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Festa Major de Roses d'aquest 2026 no comptarà amb el tradicional parc d'atraccions. L'Ajuntament ha decidit substituir-lo de manera excepcional per un parc d'estiu que s'instal·larà a l'espai de l'antic càmping Bahia i que oferirà activitats lúdiques per a tots els públics. La decisió respon al procés de licitació del nou servei de gestió del recinte firal. El consistori considera que no hi ha garanties que el contracte estigui adjudicat abans de l'inici de la festa, prevista del 7 al 16 d'agost, i ha optat per aquesta alternativa per evitar una possible cancel·lació d'última hora. L'Ajuntament ha confirmat que la programació de concerts i barraques es manté sense canvis i que pròximament donarà a conèixer els detalls del nou parc d'estiu. Paral·lelament, també treballa en la futura reubicació del recinte firal de Roses.
3: L'històric cafè Astoria de la Rambla de Figueres torna a obrir avui les portes després d'un temps tancat. El nou projecte sota el nom d'Astòria 1869, està impulsat pels restauradors Anna Lorca i Carmel Isern, responsables també del bar 1869 de l'Escala. El nou establiment aposta per una cuina de proximitat basada en platets tradicionals, entrepans, vins de l'Empordà i productes ecològics, amb la voluntat de recuperar l'esperit de punt de trobada que durant dècades va convertir l'Astòria en un dels locals més emblemàtics de la capital altempordanesa. L'Ajuntament de Figueres ha celebrat la reobertura d'aquest establiment històric, que vol contribuir a dinamitzar novament la part alta de la Rambla i recuperar un espai molt vinculat a la memòria i a la vida social de la ciutat.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I per tancar l'edició d'aquest butlletí de notícies, arriba la previsió del temps amb el Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia, Luismi, com ho tenim?
5: Bon dia, comencem a deixar enrere ja aquesta onada de calor i sobretot aquestes nits i matinades roents en algun cas, i és que el vent ja està girant una mica cap a Gregal i cap al Llevant. Per tant, arriba més humit, hi ha més xafogor, però està començant a baixar la temperatura. De fet, a hores d'ara, per exemple, ja no tenim aquests valors escandalosos que hi havia cap al Cap de Creu, sobretot les últimes matinades i matins. I de fet, avui la temperatura arran de mar quedarà sensiblement més baixa que la d'ahir. Estarem parlant d'una calor més suportable, una calor com toca, per altra banda, però deixem enrere aquesta situació extrema de les últimes 4 jornades aproximadament. Sí que encara al voltant de la selva del Baix Empordà, de l'interior del Baix Empordà o del Gironès, arribarem a fregar els 35 graus. Cap de setmana que, per altra banda, portarà aquesta calor més normal, diumenge una mica més important, arran de mar alguns núvols i també algun ruixat de tarda al Pirineu, sobretot avui, però no especialment importants. N'estem pendents a la xarxa.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: ets els que no estan per romansos. De dit i fet, som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
1: Proauto Seat, concessionari oficial a la província de Girona.

estás sola, sonrío y te miro. La mesa sujeta tu cuerpo

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
0: Tot plegat en el 6è dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
5: Tot i que els amidaments de l'oscuritat estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
4: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
0: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
4: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
0: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
4: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
0: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
6: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
7: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
8: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens t'ensenyàvem doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens dèiem fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
7: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
0: Pel que fa a la resta d'incendis, el de setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
4: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
0: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament, les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
11: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
10: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
11: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
10: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Ana Ruiz, bon dia.
12: Hola Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
13: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
12: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
4: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
14: Lo més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà.
1: Notícies en xarxa.
0: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
16: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
15: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
0: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
4: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
17: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
4: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics, i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
0: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima, per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
4: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
0: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
18: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
19: No, mai.
2: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
19: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
18: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional?
19: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
11: Sí.
19: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
2: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a tenir la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
4: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos...
0: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC amb un 12,694 per a 60 places i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. En Portà Televisió, Juan Mabuín.
20: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
21: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a el que és la nostra trajectòria, el que és la nostra història, però sobretot el que ha de ser el nostre futur.
20: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
0: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
3: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
5: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
3: La tracturada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 10:45 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
0: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
22: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
23: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
22: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
24: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
22: En aquest sentit, com sentia, Millà ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
0: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
26: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
25: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
0: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Go Thriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
27: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
6: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
7: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
6: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem al bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlet barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip. I qui també ja pensa en la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
8: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
6: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
9: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
6: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
27: La xarxa de comunicació local.
10: Vin al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
14: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
13: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
14: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
28: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
14: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
29: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
30: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
14: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
4: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya Central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat als graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
4: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
4: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
4: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
4: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
4: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal final contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
12: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
13: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampi.
12: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
4: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
4: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
14: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
4: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran a l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
16: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
15: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
16: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere, així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
15: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
4: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
8: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
4: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui

0: a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
1: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
0: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
2: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
3: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
4: El que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua als finals del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant que arribi l'aigua als finals.
3: S'ha tractat d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat enguany a una situació límit.
5: Notícies en xarxa.
2: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellvé, bon dia.
6: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
7: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
6: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
2: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
8: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
9: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
8: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més, distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
2: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde, Jaume Collboni, que

0: continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
1: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
0: 3:15, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
2: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
3: No, mai.
4: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
3: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
2: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional?
3: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
5: Sí.
3: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
4: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
1: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'enginyeria en tecnologies aeroespacials més màster en enginyeria aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
7: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
8: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
7: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 10:45 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
0: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia.
5: Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miserax de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
9: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
5: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
0: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
10: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orquestra. En aquesta edició, el FinPT fa una aposta molt clara per les veus. Pati Serrano és la codirectora del FinPT.
11: Aquest any, aquesta programació del FinPT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
10: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
12: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
13: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
12: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga al lateral del Barça Jules Koundé, el primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador Quique Álvarez ha fet un reclam a l'afició perquè faci curs a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
14: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
12: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
15: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
12: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'aler barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa ja coneix el calendari. També començarà la pista del Pau, que el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la setena etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
16: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
12: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures al Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Vaiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
9: Bueno, creo que me he saltado.
10: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Vaiana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui amb el semideu Maui en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És l'hora.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la passada nit unes 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Setmanà del Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Escoltem Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: Tot plegat en aquest sisè dia d'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. I en aquesta qüestió de lamentar la mort d'un temporer de 64 anys que va morir ahir dijous a l'Hospital d'Arnau de Vilanova l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos van rebre l'avís cap a la 1 del migdia. L'home hauria patit, segons sembla, un cop de calor. L'inspecció de treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant les causes. L'home vivia a Lleida i treballava en una empresa del municipi. I marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a l'excedent de raïm, una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert, podem dir, la porta a pactar indemnitzacions. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
3: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
1: I encara estem pendents d'aquesta 90ena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, que no podran tornar a casa fins aquí una setmana com a mínim. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici. Des de la Generalitat es garanteix que es canviaran els protocols en relació a la tuneladora per evitar a partir d'ara més esvorancs.
0: Notícies en xarxa.

0: presentat per Josep Maria Forado.
1: Hola, què tal? Una edició més. Arriba el vostre programa dedicat a la música dance dels 80. En aquesta ocasió farem un repàs al que van ser els èxits del 1983, que n'hi ha uns quants. Així doncs, no perdem temps i anem a escoltar... I qui anem a escoltar? A Michael Jackson. L'any 1983 va editar el seu treball multimilionari, el disc més venut de la història, el Thriller. You know, you make me feel so good inside. I always wanted a girl just like you. Such a pure...

I entre altres singles van ser número 1 el Billie Jean, que hem punxat per començar, i aquest Pit, Pretty Young Thing, un altre èxit del 83 de Michael Jackson va ser Beat It. Fem un repàs ràpid a les cançons de Michael Jackson que hem escoltat en programes anteriors i que en noves temporades anirem escoltant a Michael Jackson. Anem a escoltar-lo amb el Beatle, Paul McCartney. Michael Jackson i Paul McCartney van treure aquest èxit.

0: És la música de Michael Jackson a la Hot Dance 80. Hola, Marc.
1: Say, say, say, say you. Què tal, Marc?
2: Molt bé, molt bé. Perfecte.
1: Molt bé?
2: Sí, sí, sí. Passant caloreta.
1: Sí, vols dir que fa caloreta?
2: Sí, sembla que ha baixat una mica les temperatures perquè també tenim una mica de... d'humitat i es nota el calor, també.
1: Home, ja seria hora de que comencés a fer calor, perquè ens està fent un estiu que...
2: sembla, sí, un estiu molt raro, eh?
1: Sembla més bé una primavera que no pas un estiu.
2: Pues sí, és veritat, sí, més una primavera que un estiu.
1: La propera temporada tindrem més ben preparat, Marc? A veure si preparem una sintonia per l'estudi 80 Special.
2: Perfecte.
1: I bé, aquesta setmana què ens presenta en Marc Arasanz?
2: Bueno, ja que toquem aquest divendres l'any 83, he volgut escollir un gran tema. Per mi, bueno, personalment ja sé que segur que estàs per la meva part dir-ho. Un dels grans temes preferits de Chic, que és el You Are Beautiful del 83, editat per Atlantic Records, de les produccions emblemàtiques de Neil Rogers i Bernard Edwards, que, bueno, en pau descansi, Bernard Edwards ens va deixar mort, si no recordo malament, de...
1: uns 3 anys?
2: D'una leucèmia, l'any 1996 ens va deixar.
1: El 96? Ja fa tant
2: Bernard
1: temps.
2: Edwards.
1: Ja fa tant temps que ens va deixar Bernard Edwards?
2: Sí.
1: Mare de Déu.
2: És una mentida, però sí, va ser el 96. Sí.
1: Mare de Déu.
2: En fi, un altre dels grans productors, van fer aquest gran projecte anomenat Chic, van produir la Sister Sledge, en fi, van passar grans personatges i grans veus, inconfusiblement. He volgut destacar aquest tema del 83 perquè va ser tot un gran top chart i un dels que ha ocupat en bones posicions el Billboard americà. I per mi, d'aquests temes inolvidables, està de la banda Chic, el You Are Beautiful.
1: Doncs anem a escoltar el You Are Beautiful de...
2: Perfecte.
1: Chic.

0: com estàvem dient amb Marc de Sant fora d'antena, aquest baix, pom, pom, pom...
1: Aquest patró de baix.
0: Aquest patró de baix.
1: Ets preciós, com diria el tema, ets preciosa.
0: És que... És... bueno, el que comentàvem, no? Amb Daft Punk, l'escoltaves i deies... Què tenen aquest duet francès perquè són així, no?
1: Sí, és que era... Jo no ho sabia, no sabia que estava l'últim treball de Daft Punk o l'àlbum. No sabia que es va produir per Neil Rogers, l'escoltar, dic, a mi em sona això a Chic, eh?
0: Sí, sí.
1: És el patró de baix em sona a Neil Rogers, i efectivament, sí.
0: És inconfusible. Ho que dèiem, com la guitarra d'en Santana la sents i dius...
1: Exacte,
0: Carlos Santana, escoltes aquest patró i dius, això és Neil Rogers.
1: Sí, això és Neil Rogers, sí.
0: Sí, sí. Bueno, Marc, encantat de tenir-te una setmana més al Hot Dance 80.
1: Un plaer, Maria, a tota l'audiència de Hot Dance 80.
0: I seguim amb moltes més històries.
1: Clar que sí.

I després d'escoltar el nostre company en Marc Arasans, que com sempre està amb nosaltres via telèfon des de Reus, ens anem a viure un moment als Estats Units.

Va néixer al USA i als Estats Units, de Boss, el Bruce Springsteen. I també va néixer als Estats Units. Aquest personatge, el Prince.

Avui farem una repassada forta forta perquè la setmana passada tenia d'haver fet el programa del 83 i per motius personals no el vaig fer, tot i que sonin els programes seguits, hi ha hagut una setmana en blanc. I bé, aquesta setmana m'agrada doncs que a l'edició 140 de Hot Dance 80 escoltem el que va ser el 83, perquè per mi va ser l'any de la gran música. I ella, sabeu què fa? No us doneu, us doneu, rebobinem. Us diré una cosa que segur que no ho sabeu pas. Diu que ella treballa pel diner. She worked hard for the money. Ella és la Donna Summer, la reina de les pistes de ball.

4 maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. facebook.com/hotdance80, twitter.com/hotdance80 o bé el correu electrònic hotdance80@gmail.com. I també ens trobes

I avui tenim un espectador aquí al programa Hot Dance, en Jordi Ferrés, que estàvem parlant, doncs, de que tenen vergonya o no tenen vergonya aquests personatges públics. Jo crec que no. I en Jordi tampoc creu que no. I ens ho demostren temps amb el temps. Anem a escoltar, però, la versió que és original dels Frankie Goes to Hollywood, que és aquesta.

When you wanna come. Alex Carr de Commissar. Un altre gran èxit que es va editar el 1983. Recorda, això és l'edició 140 del teu programa.

I és que no diem cap mentida si diem que el 1983 va ser un any històric pel món de la música. Van sortir joies com aquesta dels New Order. O la policia, fins i tot la policia cantava el 83. I per aquí va arribar un WhatsApp que deu dir The Police.

Quin gust escoltar la música del 83. Ara amb Boi George i la seva formació, la cultura del club i el seu gran èxit, Karma Chameleon.

On repàs el que van ser els grans èxits del 83. Ell és el Duc Blanc, David Bowie. Let's dance, senzillament. Ballem? Perquè després de ballar, segur, segur que fem sexe. I farem sexe amb Marvin Gaye i Sexual Healing.

Let's Dance. És la música que sona a l'edició 140 de Hot Dance 80. I ara anem, com hem dit, a practicar una mica de sexe. I és que Marvin Gaye, la companyia, segur que és ben agradable.

Les coses es tenen de planificar, està comprovat. Ara volia que sonés un bon orgasme aquí amb el Sexual Healing. Un altre dia, un altre dia serà. A veure, anem a escoltar més bona música del 1983. I ara ho fem amb el Lionel Richie, el que va ser la veu de Commodores. Oh yeah! Això és Hot Dance 80 i ell, Lionel Richie.

És el músic de Lionel Richie, una veu de qualitat, amb un tema que va ser tot un èxit, com aquest. En aquesta ocasió, des de la banda sonora de Flashdance, ens arribava de la mà de Michael Sambello i el seu Maniac.

Un any amb el que hi havia grans èxits i que sonava una mica de tot, com els intèrprets que hem estat escoltant aquest programa. Anem ara a escoltar els Spandau Ballets. Era una formació que li agradava molt a les nenes als anys 80.

Fent un repàs aquí a la música que sonava el 1983. I estem començant ja a preparar el que serà la música del 84. I és que aquesta setmana estem fent un repàs des del 1980 fins al 1989. I després, quan arribi el setembre, quan comenci la cursa de Hot Dance 80 per la costa, perquè fins ara eren comarques interiors, però a partir de la cinquena temporada, a part d'escoltar-se a Ràdio Vic, a RC, a Gas FM, a Ràdio Sant Cebrià de Vallalta, que ha augmentat de potència i ens deia l'altre dia que s'escolta a la City de Mataró. Aquesta temporada que ve, la cinquena, se'ns afegeixen Ràdio Cadaqués, a l'Alt Empordà, i el Garraf, Ràdio Cubelles. Set emissores on podràs escoltar les bestieses que diu un servidor i la música que espero que us agradi a tots i a totes dels 80.

Uptown Girl. És la música de Billy Joel. Un altre dels èxits que no podia faltar és aquest. I és que no farem una sessió de lents, però anem...

Tot l'eclipse of the heart, tot l'eclipse del cor amb la mà de la Bonnie Tyler. I jo tan sols dic que et vaig trucar per dir-te que t'estimo. I sortirà o no sortirà?

Fins aquí ha estat el repàs del 1983. Això ja sonarà el 1984. Això, però, ja serà en el programa de la propera setmana, l'edició 141 de Hot Dance 80.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha deixat 17 persones ferides, 4 de les quals han estat greu. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 12 minuts de les 2 de la tarda i han enviat 6 dotacions. També s'ha activat 7 ambulàncies per atendre els ferits a banda dels 4 greus, 2 dels quals han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. La resta són tots lleus, segons ha informat el CIM. Inicialment s'ha valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de la piscina. I els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar aquesta passada nit 21.000 persones de 5 localitats. De moment s'han cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç a les flames. Xavi Dalmau és un d'aquests pagesos. L'escoltem.
2: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
1: I l'habitatge es manté com el primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, està en la segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal. El 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades amb la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal. A l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada de Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, això sí, Junts cau ara per ara a l'última posició. I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà dissabte viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correira.

Molt bones, família, ja hi tornem, com sempre, com cada setmana. Des d'aquí, des de l'estudi número 1, des de Vilafant FM. Acompanyats per aquesta calorassa que fica aquest estiu 2026, que de moment sembla ser que serà molt i molt calorós. Estem aquí per escoltar, per gaudir, per al·lucinar amb la millor música del moment. Repassar la llista del Top 30. Qui us parla? Qui estarem vosaltres aquests propers 120 minuts? En Lluís Guerrero, molt benvinguts!

0: I com de costum, com cada setmana, comencem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, Manuel Turizo y Elena Rose, la semana.

Manuel Turizo, després del seu gran èxit amb Un pendejo no se llora, ara es fa acompanyar per Anna Rose i ens treu La setmana. Més novetats, una altra Bizarrap, aquesta vegada li ha tocat el Thor amb My Towers.

0: les novetats, Manuel Turizo, Mike Towers, Mike Zaghini i Jamil, Becky G amb el seu Patrona. Són les quatre novetats que volen formar part de la llista, però de moment estan a la banqueta dels reserves. I ara sí, ens anem a escoltar les 30 propostes que hi composen el Top 30 de Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Fotem-li canya a l'assumpto.
2: Número 30.
0: Despeguem amb Juan Magán i Omar Montes. Nova remescla per al 2026.
3: En la vida te hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Ayer la vi, esclar que sí, aquesta proposta de Juan Magán, ara en Mar Montés, que ja fa temps que corre per la llista del top 30 i que aquesta setmana, doncs, Guita ocupa el lloc número 30, portant 16 setmanes fent-nos acostat cap al 29.
1: Número 29.
0: Vinga, en el 29, Demi Lovato aquesta setmana baixa des del lloc número 25 amb el seu Low Ridings.

0: És el nou track, la nova proposta de Demi Lovato, Low Risings, el seu track que impressiona, però que malauradament aquesta setmana baixa des de la posició número 25 i porta 10 setmanes fins a costat.
1: Número 28.
0: Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Número 27.
2: Vinga, en el 27 ens acompanya Shakira i Bere amb el seu Algo Tu. No han tingut l'èxit que s'esperava, però pot ser eclipsats per altre track de Shakira i Burna Boy, que estan molt més en l'aire. Yeah.

0: Shakira i Belé, com dèiem, Algo Tu, proposta que aquesta setmana encapçala el lloc número 27 de la llista. Ens acostem en el 26.
1: Número 26.
0: Novetat a la llista del top 30.
2: Novetat a la llista.
0: Lola Índigo, Ana Mena, Patitoa, entra en llista aquesta setmana.

0: Novetat a la llista del Top 30. Novetat a la sintonia de la ràdio aquí a Vilafant FM.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Abandonem ja el lloc número 26 i entrem en el 25.
3: Número 25.
0: Dream of Love, la Inna.

0: La proposta en ritme, la música d'Eina, amb aquest treball des del lloc número 25 de la llista.
1: Número 24.
0: Casa nostra, sopa de cabra, camins, somnis i sorpreses.

0: fer sols.
1: Camins que tenim que fer sols en companyia de la Su i Sopa de Cabra, sonant directament aquesta setmana en el lloc número 24 del Top 30.
2: Número 23.
1: Vinga, Maria Becerra, que ganes de comerte.

0: El ritme el posava Maria Becerra. Que ganes de comerte, com dèiem, sonant directament en el lloc número 23, 13 setmanes en llista, la setmana passada des del 10, una forta davallada per aquesta proposta.
1: Número 22,
0: John Sudmi, The Chainsmokers, pujant una miqueta amb el seu All the Time.

0: Així sona All the Time, Johnson Meet the James Mokers, i mica en mica anar pujant posicions. Ens deixen ja en el 21.
1: Número 21.
0: És la proposta que sona molt bé i que deu una gran acollida. Sona directament des de Cairo, Heaven on Your Mind.

0: al ritme de Caio Dan Dimitri amb el seu Heaven on Your Mind. Proposta forta de veritat.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: Número 20.
0: Ens anem per la seca en companyia de Maluma, Ryan Castro, que sonen aquesta setmana en aquesta posició i que venen de la mateixa fa 7 dies. 10 setmanes a la llista, ocupen el lloc número 20 els darrers 7 dies.

0: On diria aquell, oh baby, la proposta que feien Maluma, Ryan Castro, Pala Seca, sonant des del 20 de la llista.
1: Número 19.
0: Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever Turgandel. Aquesta setmana baixa moltíssim, es col·loquen directament des del 12 fins a aquesta posició, número 19.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: Saps aquest lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
6: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
7: Número 18.
8: Novetat en el lloc número 18 de la llista. Esclar que sí, comença a desfilar la nova proposta de Quevedo.
7: Novetat a la llista.
8: Quevedo en companyia de Nueva Línia, El Golpito.

0: Vale.
1: Vale. La nova de Quevedo i nova línia. El Golpito, com dèiem, des del 18 de la llista aquí a Vilafant FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 17.
1: Canviem d'estil, canviem de revolucions, canviem d'aires. To Hammer My Mind.

0: La proposta, el ritme de Tohamo Maimen des del 17 del Top 30, una peça que porta 3 setmanetes de la llista i que va de mica en mica n'escalant posicions.
1: Número 16.
0: Avalon Roxton, una altra que també puja una miqueta aquesta setmana, el seu Talking.

0: una sorpresa a Balan Rockstone, el seu Talking, com dèiem, sonant aquesta setmana un per sota de la meitat de la llista, justament en lloc número 16, i ara el 15.
1: Número 15.
0: Ozuna, que se'n va a aventures, una aventura. Aquesta porta tota una aventura musical, perquè porta 14 setmanes fent-se costat.

0: Al límite de la locura, la proposta al ritme d'aquest senyor que és Ozuna. I ara ens anem a escoltar a Madonna. Sí, sí, la inconfundible Madonna.
1: Número 14.
0: Ens arriba en companyia de Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al tanto, això crema.

0: talk about. Conformant aquesta nova peça musical, la Madonna en companyia de Sabrina Carpenter. La seva edat no li resta ni li manca res, perquè déu-n'hi-do la canya que dona la dona Madonna. Bring Your Love, la seva nova proposta, que sola des de fa 5 setmanes a la llista i està situada en el lloc 14. No està gens malament, esclar que no.
1: Número 13.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my

0: Com se'n diu la cançó? Maladé. És molt fàcil, eh? Molt senzill d'escoltar i gaudir de la companyia d'aquesta formació que aquesta setmana ocupa el lloc número 13 i en el 12, novetat a la llista.
1: Número 12.
0: Nova proposta que vol arribar a número 1. Ja veurem.
2: Novetat a la llista.
0: En parlàvem fa 14 dies. La setmana passada van dir que va estar a puntet d'entrar i aquesta ja ho ha fet. És Gordo amb el seu Loco Loco.

0: Tu me tienes loco, loco, la proposta de Gordo, com dèiem aquesta setmana des del 12 del Top 30.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Número 11.

0: Marathon, Elkan, Becky G. Aquesta és la proposta que ocupa el lloc número 11, 13 setmanes fins a costat, i ens anem amb una que en 3 setmanes s'ha col·locat ja directament en el 10.
1: Número 10.
0: Aquesta peça musical és de Hagel.

0: No em diguis que no sona bé, no em diguis que sona diferent. Hagel, Boffin to the Sun, una d'aquelles peces que està claríssimament encapçalada a arribar molt en l'aire de la llista, si no fins al número 1. Tres setmanes en llista, pugent des del 16, es col·loca, com dèiem, en el 10. I entrem fins al 9, una altra que també dona guerra.
1: Número 9.
0: Sutherland. Turu, turu, turu.

0: Tu-tu-tu-tu-tu, Cedar Run, sonant directament des del 9 de la llista i cap al 8.
1: Número 8.
0: Afrojack i David Guetta, la veu, com sempre, la posa la CIA.

0: Awake Tonight, la CIA, David Guetta, Afrojack, aquesta peça musical, aquesta meravella de composició que ens acompanya a la sintonia de la ràdio aquí a Vilafant FM, quan de mica en mica ens anem acostant al nostre final del programa i, com no, quan ens anem acostant al nostre número de la setmana. Cap al 7!
1: Número 7!
0: Lluitem amb Chica 305. L'apuesta és de June Summit i Fate.

0: cau des del número 1 es situa directament aquesta setmana amb aquesta posició número 7, Chica 305, la proposta de Joseph Mead i Fade. Això vol dir que tenim nou número 1 a la llista.
1: Número 6.
0: Vinga, número 6 del top 30. My Towers, un anamàs.

0: Una anna més, les paraules de My Tower sonant des del lloc número 6 del top 30 aquesta setmana. 5 setmanes a la llista i la mica en mica va pujant els graons. La setmana passada estava en el 7, ara passa fins al 6 i ens hi quedem en el 5.
1: Número 5.
0: J Balvin, Ryan Castro, una a la vez.

0: La cançoneta del Mundial, la cançoneta de Shakira i Burna Boy, Die Die, arribant al 4 de la llista del Top 30, quan manquen molt poquets minutets per conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 3.
0: Aquest déu-n'hi-do la guerra que ha donat i continua donant, la graciosa Elvis Crespo, Quevedo.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: És la Isla la Graciosa, en les paraules de Quevedo, Elvis Crespo, des del 3 del Top 30. Vinga, desvetllem qui és el 2.
2: Número 2.
1: Tachan, tachan, Omar Kurz amb el seu Coco.

0: sube, sube, súbela. Aquí està Coco, la nova de Marc Kurtz, que amb aquesta fresa d'aquestes onades ens fa festar una miqueta a la platja, a l'ombra, que s'està bé. I ens anem al nostre número 1 de la setmana. Vinga, que ja ha arribat.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Jay Weller, de Lejitos.

0: és el nostre número de la setmana. Porta 5 setmanes fins a costat. Salta del 7 fins a l'1 de Lejitos Jay Weller.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: És el moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista ara mateix. Des del 10, la proposta de Hagel amb el seu Moving to the Sun. 3 setmanes en llista i es col·loca directe en aquesta posició, pujant des del lloc número 16. En el 9, Sutherland, el seu tru-tru-tru-tru. Segona setmana a la llista, déu-n'hi-do quina remuntada, del 19 passa fins al 9, 10 amunt. En el 8, Afrojack, David Guetta, Sia, Away Tonight. Baixant des del número 1, destronat, John Summit i Fate amb el seu Chica 305. Al tant d'un estrat, dues setmanes número 1. Baixen ara i es col·loquen en el 7. En el 6, My Towers, una de més, 5 setmanes de la llista. La peça estava en el 6. En el 5, J Balvin, Ryan Castro, una a la vez. 7 setmanes de la llista, repeteixen el lloc número 5. En el 4, Shakira, Burna Boy, la versió real del Die Die. En el 3, Elvis Crespo i Quevedo, la graciosa, un altre que va estar número 1 de la llista. Porta 8 setmanes fins a costat. Omar Kurtz, el seu Coco, s'ha quedat molt poquet del número 1. I si parlem del número 1, doncs guita, acaba de sonar fa molt poquet. Jay Weller, de Lejitos. Puja del 7 fins al número 1 del top 30. Ens anem a repassar les novetats de la setmana. Són poquetes, però molt intenses, eh?
2: Novetat a la llista.
0: La primera entra en el 26.
3: Número 26.
0: És la proposta que ens fan Ana Mena i Lola Índigo.

0: Està molt creatiu darrerament aquest senyor Quevedo, que déu-n'hi-do la de propostes que ens està portant. Aquesta vegada és el Golpito. I per acabar, la que ha entrat més fort ha sigut el lloc número 12.
1: Número 12.
0: Gordo. Loco, loco. I amb això marxem, eh? Sí, sí, ja s'ha exhaurit el temps. Són les coses. Tornem la propera setmana. Espero que amb més bon temps. O sigui, calor, però sense passar-se. Que semblen pollastres ales, tu. Família, una forta encaixada de Lluís Guerrero. Fins la propera setmana. A passeu.

0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un temporer de 64 anys va morir ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a la 1 al migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit un cop de calor. Inspecció de Treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant les causes. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. El succés s'ha produït en plena onada de calor. Diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. De fet, des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afeccions relacionades amb la calor. Barcelona ha assolit en menys de 2 anys rècord de temperatura. El més recent, aquesta mateixa setmana, en 40,9 graus. Tot plegat suposa una tendència que constata un increment de temperatura més rere més, any rere any. Des de l'Observatori Fabra, els científics avisen de la necessitat d'actuar contra els efectes del canvi climàtic. Alfons Puertas, perdó, és cap de la secció de meteorologia d'aquesta entitat.
2: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
1: Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies de la R15 i la R16. En aquestes, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho denunciava a la xarxa la portaveu de Dignitat a les vies, Ana Gómez.
3: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà.
1: Precisament la comunitat de regants a l'esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir d'aquesta setmana que ve del delta de l'Ebre, una mesura excepcional per combatre la proliferació del llepó, una alga que creix a les parets dels canals del rec fruit d'aquesta calor. Darrer apunt, pendents, la selecció espanyola juga aquesta nit als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Serà a partir de les 9. Estarem atents a veure com evoluciona.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ruta 66.
6: Hola família, aquí comença una edició especial de la Ruta 66, un programa de rock i country amb total dedicatòria avui per Amèrica i els americans. Escoltarem cançons, algunes d'elles patriòtiques, amb crítica social, i altres que només porten aquesta paraula. Però abans de començar, rep la salutació d'aquests dos que fem possible aquest espai radiofònic. En Marc de los Santos a les vies de so i davant del micro en Pito. Esteu preparats? Vinga, comencem!
7: Ruta 66.

Genuine American Girl, des de l'àlbum Paranormal de l'any 2017, Alice Cooper, amb aquest bonus track que inclou la participació de membres de la seva antiga banda dels anys 70. I ara ens anem al 2002 amb la banda liderada per Tom Scholz, els Boston. Aquest és el cinquè treball discogràfic d'ells, l'últim amb la veu de Brad Delp. Aquesta cançó dona títol a tot el registre, Corporate America. Denied they knew that Columbine Forum, tobacco bomb.

Bryan Adams recordant una mort de joventut en aquest Miss America, un bonus track inclòs en el disc 11 del 2008. I ara una cançó patriòtica d'un noi de Detroit. L'any 2011 debutava amb el disc American Style. Parlem de Ty Stone. I aquest és un dels tracks que inclouen referència al somni americà. Anem a escoltar American Dream.

Aquesta és la veu d'un dels artistes més eclèctics dels Estats Units, rap, country, rock, soul. Ell és Kid Rock, amic íntim de Donald Trump. American Rock and Roll és el títol de la cançó que hem punxat. A continuació, la banda de Southern Rock per excel·lència, els Lynyrd Skynyrd. L'any 2009 editaven God and Guns. El disc inclou una crítica cançó en contra de certs canvis que no són del seu agrat a Amèrica. Aquesta és la peça, That Ain't My America.

Only in America és una patriòtica cançó de l'any 2001 del duet Brooks and Dunn, on parlen de les coses bones i positives del seu país. Curiosament, tant demòcrates com republicans l'han fet servir com a banda sonora en els seus mítings polítics. Més cançons country i patriòtiques dels Estats Units. Un altre duet format per Troy Gentry i Eddie Montgomery. Aquesta és del 2017. That's the thing about America.

Breakfast in America és una històrica cançó de l'any 79 dels britànics Supertramp. Un any després la van enregistrar en directe a París i forma part d'aquest exitós disc doble. Més hits del món del rock amb referència a Amèrica. Ens anem a Califòrnia amb el punk rock i la cançó reivindicativa que dona títol a tot un àlbum de l'any 2004 dels Green Day, American Idiot.

American Girl, aquesta és la versió d'una gran cançó del desaparegut Tom Petty. L'original és del 76, i aquesta és la versió que va fer l'any 2009 una jove cantant country, que ara és una estrella mundial, Taylor Swift. Continuem amb un trio de dones afroamericanes d'estil country i que parlen de l'orgull americà. Són de l'estat de Mississippi, s'anomenen Chapel Heart, i la cançó American Pride.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'avui, amb cançons referents als Estats Units que parlen de coses positives i crítiques a Amèrica. Amb els britànics Electric Light Orchestra de Gifline tancarem el programa d'avui. La cançó és del 86. Evidentment, en aquell moment, parlar amb Amèrica via satèl·lit era tot un assoliment. Amb la cançó Calling America, marxem. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: si ets els que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
1: Pro Auto Seat, concessionari oficial a la província de Girona.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
0: Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al cap de Serós i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós.
0: Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
2: Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'un...
0: Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui amb tots els més importants focs estabilitzats o controlats.
2: La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El Consell d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros. Per tant, això és urgent. Anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i Decors com a caps de cartell.
2: El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
5: Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
6: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió. En Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
0: I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
7: El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta onada de calor que ja va de baixa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació encara calorosa i sobretot avui el que hi ha és més humitat i per tant més xafogor. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. Però en canvi cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compte, per exemple, al voltant del Principat d'Andorra, també l'Aran, o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà molt d'hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant molta xafogor. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment encara tenim cert moviment, sobretot de sortida de cap de setmana, es nota vies de la costa i també a l'autopista AP7. En el tram sud d'aquesta autopista, entre Castellbisbal i Martorell, trams de lentitud i aturada, en sentit Tarragona, i en el tram nord, sobretot de la zona del Vallès, entre Mollet, Montornès, Tocana, Granollers, en aquest cas en sentit Girona. També l'autopista Maresme presenta punts amb molta densitat de vehicles, sobretot a la zona de Tiana i Alella, i més amunt també a l'altura de Mataró. A la C65 i C35, força trànsit al tram de Llagostera en direcció Platja d'Aro. I també a aquesta hora encara les dues rondes van força carregades, sobretot la ronda litoral entre Prim i el Moll de la Fusta en sentit Llobregat i de zona franca Montjuïc en sentit contrari. És tot de moment, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
4: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor en diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent que podria ser encara més intensa.
0: Com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'autoritat judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, la UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
0: Ho dèiem en portada, avui i aquest cap de setmana les temperatures donen una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
6: I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
7: Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
4: Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. 4 de les persones presentaven un estat greu, 2 de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
8: L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les 2 de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, 4 de les quals han estat greu i la resta lleus. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta al Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Protecció Civil també ha rebaixat el pla Infocat de la fase d'emergència a alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
4: En aquest escenari, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes ja estan en marxa.
0: Declaracions que Ordeig ha fet des de la Garrotxa. Anem fins allà, a l'OTFM, a Gerard Puigdemont.
9: Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
10: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no afluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
4: El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se.
0: Esther Minguell.
11: Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
12: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals, doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
11: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
12: Ens va passar el farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
11: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: Doncs aquest incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
4: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
0: I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, a l'Abocador, una població que hi va haver de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimerà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Anem, però, cap allà. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols, bona tarda.
13: Bona tarda. L'incendi forestal de Guimerà continua estabilitzat després de declarar-se en la zona agrícola i forestal passat dimecres. El foc es va propagar amb rapidesa a causa de les altes temperatures, el vent i la baixa humitat, fet que va obligar a confinar dijous diversos municipis com Tàrrega. Després d'hores de treball dels bombers, les ADF i pagesos de la zona han aconseguit estabilitzar el perímetre de l'incendi que, segons dades provisionals, afecta més de 400 hectàrees. Tot i això, el dispositiu es manté desplegat amb 26 dotacions que continuen remullant la zona i vigilant possibles represes. D'altra banda, els bombers també treballen en un incendi declarat a Tàrrega aquesta tarda a l'abocador municipal, el foc del qual s'ha rebut l'avís poc després de les 3 de la tarda i evoluciona favorablement i ha quedat confinat a l'interior de les instal·lacions. En el dispositiu hi treballen 13 dotacions de bombers i ADF i aquests primers també han donat l'ordre de tornar a restablir la circulació dels trens de les línies RL3 i RL4 entre Mollerussa i Cervera, que havia quedat tallada a causa del fum de l'incendi.
0: Gràcies, Mariona. Com el de Guimerà, la resta d'incendis que han mantingut tensionats els bombers en els darrers dies ja estan estabilitzats o controlats.
4: El de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Vallès, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà. Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
0: La norantena de veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí una setmana. Carina Bellbé.
14: Des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
15: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
14: Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, el vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
16: Jo els he vist, diríem, resignats i dintre de tot, pues bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, pues que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
14: La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
0: I a tot això, l'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies en segona posició, ho apunta el darrer baròmetre municipal.
4: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Així tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, la Llebonet.
17: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
4: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, al turisme, a la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències dels pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia ha demanat 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus. Marc Pijuan.
18: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guàrdia Civil y Policía Nacional?
19: No, mai.
20: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
19: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
18: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
19: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
21: Sí.
19: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
20: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
0: Trobada institucional aquest matí a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'Arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
22: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
23: En moments com l'actual, en un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
22: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
24: Des del meu punt de vista, el president Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot. Naturalment, ell pertanyia i pertany a una formació política i tenia un enfoc, però des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució va posar per damunt tot. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar, no?
22: En aquest sentit, com sentia, Millà ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional.
0: Encara en l'àmbit polític i tornant al baròmetre de Barcelona, l'Hisenda Alemany és la líder més ben valorada. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
4: El segueix l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11 i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox. Junts cau a l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
25: Avui a les 10 comença la 64a edició del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Porta Ferrada, Albert Mallol.
1: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Porta Ferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Porta Ferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
25: Aquest cap de setmana, a Sant Feliu de Guíxols, també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Porta Ferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mònica Naranjo.
0: I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
2: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wildschut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més d'una hora, a partir de les 9 del vespre, la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente, amb 9 catalans a l'equip, té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
3: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juguen en Espanya, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
4: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera al més aviat possible i això és el que intentarem.
2: D'altra banda, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha signat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
5: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: En bàsquet, la sisa joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un alipivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2 metres i 5 centímetres d'alçada i ha signat per a les pròximes 2 temporades. Ha competit a la base del Barça i després amb la Cibona de Zagreb, el Fuenlabrada, el Breogán, Bilbao Basket, Tenerife, Saragossa i Unicaja, equip del qual prové. I encara un darrer apunt en bàsquet, Lali, perquè el Barça ha anunciat la renovació de l'alipivot català Joel Parra per 4 temporades més, fins al juny del 2030. L'ex de la Penya fa 3 anys que està a Can Barça i si compleix el contracte sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: una cigarreta o un bosc cremant.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: Ruta 66.
6: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
7: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
8: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
9: Bona tarda, són 8:15.
10: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
9: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
11: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
9: Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
12: Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Seròs i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Seròs.
9: Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals. Avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
11: La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
13: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros. Per tant, això és urgent. Anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
9: Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
11: Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
9: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell.
11: El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
9: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
14: Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
15: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió. En Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
9: I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
16: El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
17: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació encara calorosa i sobretot avui el que hi ha és més humitat i per tant més xafogor. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. Però en canvi cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compta, per exemple, al voltant del Principat d'Andorra, també l'Aran, o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà, molt d'hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant molta xafogor. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora la circulació encara presenta alguns trams, alguns punts que van carregats, tot i que no està sent una tarda essencialment complicada. Destacar sobretot el tram nord de l'autopista AP7, que la zona entre Mollet i Granollers es manté plena amb lentitud i aturades uns 5 quilòmetres ben bé en sentit nord, en sentit Girona. De moment millora el tram sud, la zona de Martorell, de Gelida, amb punts d'intensitat, sentit Tarragona, però de moment ja no passa d'aquí. També l'autopista Maresme, encara a la zona de Mataró, presenta un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, també puntualment la zona de Tiana, d'aquesta autopista. La C58, en aquest cas d'entrada a Barcelona, entre Torrebaró i el nus de la Trinitat, i també, en aquest cas, els vehicles que la Costa Brava a la C65 i a la C35 es troben aturades a Llagostera un parell de quilòmetres a cada dia en direcció a Platja d'Aro. Acabo amb la ronda litoral, aquí encara lentitud de pretensions entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. A la tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
4: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses pel 061. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor amb diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent que podria ser encara més intensa.
0: I com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'Autoritat Judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, la UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
0: Ho dèiem en portada, avui i aquest cap de setmana les temperatures han donat una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
6: I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
7: Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
4: Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. 4 de les persones presentaven un estat greu, 2 de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
8: L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les 2 de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, 4 de les quals han estat greu i la resta lleus. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta al Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
4: En aquest escenari, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes ja estan en marxa.
0: Són declaracions que ha fet Ordeig des de la Garrotxa, Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de la posta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
10: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apegat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
4: El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se.
0: Esther Minguell.
11: Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
12: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
11: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
12: Ens va passar el farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau,

0: Agudes.
1: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
0: I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, a l'Abocador, una població que hi va haver de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimarà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Com el de Guimarà, la resta d'incendis que han mantingut tensionats els bombers en els darrers dies també estan estabilitzats o controlats.
1: El de Sentmenat, el Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alcamp, Navarcles, el Vallès, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà. Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nous espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
0: La norantena de veïns del Putxet, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí una setmana. Carina Viver.
2: Des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
3: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
2: Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, el vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
4: Jo els he vist, diríem, resignats i dintre de tot, pues bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, pues que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
2: La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
5: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus.
6: Miren, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
7: No, mai.
8: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
7: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
6: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
7: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
9: Sí.
7: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
8: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent els policies.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat, una estació que ha de garantir el subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estévez.
10: La nova estació és una infraestructura estratègica d'aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del delta del Llobregat. Salvador Illa.
11: Estem aquí inaugurant una instal·lació que ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa, tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030.
10: La nova estació reforça la garantia de subministrament d'aigua potable a l'àrea metropolitana de Barcelona en un moment en què la diversificació de les fonts d'aigua s'ha convertit en una prioritat.
0: I el Consell Comarcal del Solsonès encarrega un estudi per avaluar l'estat del transport públic a la comarca implementant

0: Tenim millores. L'ENS s'ha adherit a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà perquè els assessori Ràdio Solsona, Roser Clotet.
1: A la comarca de les Mil Masies, qui no disposa de carnet de conduir i vehicle propi, té molt limitada la mobilitat. La majoria de serveis, sanitaris, administratius i comercials estan concentrats a la capital, a Solsona, situada a 10, 20 o fins i tot més de 30 quilòmetres dels diferents pobles de la comarca. Si ens fixem en les connexions de transport públic, la situació no és gaire més optimista, amb freqüències molt reduïdes d'autobusos per anar a Manresa, Barcelona o Lleida. Amb aquesta adhesió a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, el Consell Comarcal vol planificar com enfocar el transport públic al Solsona. Ingrid Melero, la consellera comarcal de Transports.
2: El Solsonès és una comarca molt dispersa i, com bé sabeu, necessitem molt el cotxe i el transport a la banda ens ajudi a poder-nos, a que la gent es pugui moure sense haver de dependre de ningú.
1: Un dels principals objectius és reajustar el servei de transport a demanda per facilitar la mobilitat dels veïns de les zones rurals de la comarca.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i de cors com a cap de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
3: Avui a les 10 comença la 64a edició del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
4: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
3: Aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Portaferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mónica Naranjo.
0: Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per l'ocasió. David Navarro.
5: Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
6: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
5: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
0: I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica al violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets d'aquest instrument. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
7: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més d'una hora, la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente, amb nou catalans a l'equip, té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
3: Bélgica es una selección muy potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los ocho mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador Quique Álvarez ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
4: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
2: D'altra banda, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha signat per l'Arsenal anglès, mentre que l'espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
5: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: En ciclisme s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que es correrà entre el 31 de juliol i el 2 d'agost. Enguany hi participaran 170 ciclistes d'arreu del món. N'ha parlat Eric Catalán, un dels organitzadors de la prova.
6: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús l'arribada.
2: I en bàsquet, la sisa joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un alè pivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2,05 metres d'alçada i ha signat per a les pròximes dues temporades. I pel que fa al Barça, l'Ali ha anunciat la renovació de l'alè català Joel Parra per 4 temporades més, fins al 2030. L'ex de la penya fa 3 anys que està en Barça i si compleix el contracte, sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ens acomiadem fins al setembre. La informació, però, continua amb els butlletins horaris. Res més, que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Ruta 66.
5: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
8: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
7: La ràdio que ens uneix.
8: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
9: La teva companyia diària.

0: Ruta 66.
1: Benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui dediquem el nostre espai radiofònic al duet més important de la història de la country music. Parlem de Brooks and Dunn. Anem a repassar la seva discografia. 10 àlbums d'estudi amb 50 singles. 26 d'aquestes cançons van ser número 1. Comencem amb un d'ells, Brand New Men, single de presentació del disc de debut de l'any 1991, disc de platí a USA i al Canadà.

Ara ens trobem al 1993 amb el segon àlbum, Hard Working Man. D'aquest disc van sortir 5 singles. El duet format per Kix Brooks i Ronnie Dunn començava a fer-se un lloc entre els grans de la música country. Anem a escoltar Then Ain't No Way To Go.

Pràcticament Ronnie Dunn posava la veu al 90% de les cançons. Kix Brooks posava la guitarra i de tant en tant protagonitzava un número 1. És el cas de You're Gonna Miss Me When I'm Gone, track inclòs al tercer disc anomenat Waiting on Some Dawn, de l'any 94.

0: Caixa 66, l'artista de la setmana.
1: Avui a la Ruta 66, especial monogràfic dedicat a Kix Brooks i Ronnie Dunne, el duet conegut per Brooks and Dunne. L'any 96 va significar el seu reconeixement global amb l'àlbum Borderline, que va arribar a Europa. I emissores del nostre país van punxar el gran hit mundial que tot seguit punxarem, My Maria, amb un impressionant registre de veu a càrrec de Ronnie Dunne, la cançó country de l'any 96, segons la llista Billboard.

Després de 4 àlbums exitosos, la discogràfica Arista Nashville va decidir recopilar les cançons més importants i treure al mercat un Greatest Hits. L'any 98, Brooks and Down van tornar amb cançons noves, amb el disc If You See Her, que inclou una gran col·laboració amb una de les grans veus femenines del moment, Reba McEntire. D'aquest treball he triat per escoltar How Long Gone.

Continuem repassant els èxits de Broke Some Down, ara amb el sisè àlbum d'estudi, Tightrope, el disc menys exitós a nivell comercial de vendes i d'èxits a les llistes del Billboard. Aquesta és per mi la cançó més destacable, Going Under, Getting Over You.

0: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Kix Brooks de l'estat de Louisiana i Ronnie Town de Texas, però originari d'Oklahoma, han sigut i són el duet més important de la música country. Avui escoltem una recopilació dels seus discos d'estudi, tots de la meva discoteca personal. Ho reconec, sóc un gran fan dels Brooks and Down. Ara ens trobem al 2001 i el sisè àlbum, Stars and Stripes, el millor de la carrera d'aquest duet, i com no, amb singles números 1, com aquest Ain't Nothing But You, considerada la millor cançó country de l'any 2001.

Més cançons incloses al disc Stairs and Stripes de l'any 2001 dels Brooks and Dunn. Un altre single, My Heart is Lost to You, amb aires fronterers.

Curiosament, la següent cançó dels Broke Some Down, també del 2001, ha sigut triada per la campanya electoral de dos presidents americans, Bush i Obama, demòcrates i republicans. Els hi agrada aquesta cançó del 2001, titulada Only in America, que parla de la vida de la gent normal de USA amb somnis i esperances.

0: Ruta 66. Música d'arrel americana.
1: Més country music, més èxits, més Broke Some Down. El duet més guardonat per les diferents institucions de música country i altres, com els Grammys. Continuem amb la seva discografia. El 2002 van editar un disc de Christmas. I el 2003, un altre gran treball, Red Deer Road, amb hits com aquest. You can take the honky tonk out of the girl.

Ara ens anem a l'autobiogràfica Red Deer Road, una cançó que dona títol al 8è disc d'estudi de Brooks & Dunn. Els records de la seva vida, de la seva adolescència, la de Ronnie Dunn.

L'any 2004, el duet Broken Down edita un segon recopilatori d'èxits que inclou cançons del cinquè àlbum, el vuitè, però també tres cançons inèdites. Una d'elles sobre el disc s'anomena That's What It's All About.

0: Horta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Recte final de la Ruta 66, encara tenim temps per un parell d'èxits més dels Brooks and Dunn. Hillbilly Deluxe és el títol del novè àlbum que va sortir el 2005. I aquest, el single número 1 que va sortir com a avançament. Play Something Country.

0: Ruta 66.
1: Avui hem dedicat l'espai radiofònic Ruta 66 a repassar la discografia del duet Brooks & Dunn, els 10 àlbums d'estudi i recopilatoris. L'últim és del 2007, Cowboy Town. I per tancar el programa escoltarem una cançó d'aquest treball. Dos anys més tard, el 2009, editen un recopilatori de números 1 i després de 20 anys se separen. Cada un ha fet carrera en solitari. Kix Brooks ha tret un disc, Running Out 2, que hem punxat en primícia aquí a la Ruta 66. Les noves notícies ens diuen que han tornat, de moment, per fer concerts a Las Vegas. I potser després arribarà un disc. Mentrestant, ens anem amb una del 2007, Proud of the House We Built. Ells són els grans Brooks & Dunn. Ha sigut un plaer. El meu nom, Pitu Dos Santos. Fins la propera setmana. Siau!

0: què és ens patina l'embrague?
1: És un dia de sol.
2: És Neurobic.
3: Neuro què?
2: Sí, agilitat mental.
0: És salut mental, empatia, mindfulness.
1: Au, una altra patinada.
0: Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
1: Ah, doncs sí que ens sona ara que ho dius.
3: Ei, i carpe diem.
2: Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
3: Ara sí que l'hem fet grossa.
0: I recordeu, ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
1: Això ja m'agrada.
3: A mi també.

0: Benvinguts i benvingudes al programa del moment, Ens patina l'embrague. Una altra setmana més al vostre magatzim de salut mental preferit.
1: Aquesta setmana ens endinsem al món de la música i el cant, ja que la música és un idioma sense fronteres que arriba a lo més profund de l'ànima. I si a més es fa en conjunt, es pot elaborar molt millor. Avui tenim la sort d'entrevistar dues professionals d'un cor format per un grup de noies i dones que unides fan possible aquest projecte. Si us quedeu amb nosaltres, en breus instants les coneixereu. Abans ens presentem el locutor i la locutora que avui participarem en directe.
0: Bona, sóc la Pilar.
1: Hola, sóc en Daniel. Comencem l'entrevista professional amb les nostres convidades d'avui, l'Imma Pascual, directora del Cor Geriona, i la Jana Boades, excantaire i també havia dirigit el cor infantil. Benvingudes.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
1: Hem preparat unes preguntes per tal de saber una mica més sobre la vostra experiència al Cor Geriona. Esteu a punt?
2: I tant,
3: sí.
0: Imma, com has arribat a aquest nivell de professionalisme en el món de la música? I quin ha estat el teu recorregut?
2: A veure, jo de sempre em va agradar moltíssim la música. Vaig començar, soc de la Bisbal, vaig començar amb una escola de música que hi havia a la Bisbal, que teníem l'oportunitat d'escollir el piano o la guitarra. Vaig escollir el piano i de sempre la veu ha estat molt important per mi i sempre he cantat moltíssim. I em vaig anar formant i de la Bisbal vaig passar a Girona, de Girona a Barcelona, i em vaig formar bàsicament amb el piano. Llavors vaig fer cant, també vaig fer uns temps de viola, però m'apassionava el món del cant coral. Primer com a cantant, no? vaig participar en diferents grups corals i vaig tenir l'oportunitat en un moment determinat de portar cors d'adults mixtes, però després se'm va oferir l'oportunitat de portar un cor de nens a dintre del marc de l'Escola Municipal de Música, que és on jo estava treballant. I aquí va néixer aquesta experiència de començar amb el Cor Geriona.
0: Molt bé. Jana, quan vas començar amb la lírica, quan vas ser conscient del do del cant?
4: Jo des de petita, que em van apuntar a l'Escola Municipal de Música de Girona a fer música, i va arribar un moment que es va crear el Cor Geriona infantil en aquell moment, i bueno, vaig veure que m'agradava molt cantar i a partir de llavors doncs vaig estar molts anys a Geriona cantant i em van agradant moltíssim doncs també aquest món i cantar en grup, sobretot cantar en grup. I aquí és quan me'n vaig adonar, a partir dels 10 anys que jo tenia quan es va fundar la Geriona i fins a l'actualitat, que encara m'agrada cantar.
0: Molt bé.
1: Jana, quina ha sigut la teva formació en el cant?
4: Doncs vaig primer estar a l'Escola Municipal de Música fent música, vaig fer violoncel, vaig fer cant coral, tot el que s'havia de fer una mica, i després vaig passar al conservatori i allà, a part de fer violoncel, també vaig fer el grau professional de cant. I fins aquí a la meva formació acadèmica, però clar, després vas fent cursos i vas com animant a aprendre més.
1: Quan es va formar el cor i quan ha crescut des d'aleshores?
2: Doncs mira, el cor es va fundar el 2000, i hi havia una promoció d'infants molt motivats, entre ells la Jana. La veritat és que recordo perfectament la meva sensació de començar, i n'hem parlat a vegades, això, assajàvem els dissabtes al matí, que a vegades el dissabte un es vol llevar una mica més tard i fer una mica de mandra, no? I jo recordo que sóc de la Bisbal, agafava el cotxe ben aviat, m'anava a Girona amb una son i me trobava una colla de 20 o 25 nois i noies amb una motivats, amb una motivació increïble. O sigui, en 5 minuts estàvem tots al 1000 per 1000 i vam començar, llavors, imagineu, ja portem 26 anys amb diferents moments, no? Diferents, que perquè clar, quan van anar creixent, és el que diu la Jana, primer vam començar com a cor infantil, però quan elles van créixer vam tenir la necessitat de que hi hagués el cor jove, i quan van créixer una mica més de que hi hagués el cor més gran, que ha acabat dient-se Cor Geriona.
0: Com és el procés de selecció de les persones que formen part del Cor Geriona?
2: Doncs és senzill, però sí que mirem que siguin nois amb una afinació important. O sigui, que l'afinació és un do que un té, però es pot reconduir també. Però en Cor Geriona sí que és important que aquest punt estigui molt cultivat. Sí que nosaltres en el cor fem classe de tècnica i millorem moltíssim després l'execució. Aquesta veu, no?, va millorant en la projecció, en el timbre, però sí que mirem sobretot que tingui facilitat en l'afinació i que siguin persones, bueno, resolutives, o sigui, que en l'assaig puguin estar com molt motivades i millorar doncs, en poc temps, no? O sigui, i després hi ha gent molt tímida que comença i que fa un canvi en el seu caràcter. Per exemple, jo crec que sóc i era una persona molt tímida i la música en tots els àmbits em van fer canviar i em va ajudar moltíssim amb la comunicació, amb el món.
0: Quants professionals teniu a l'escola?
2: En el grup, diguéssim, que forma part de Geriona, els professionals són, bueno, els directors, i tenim un pianista repertorista que forma part en l'assaig, o sigui, que acompanya les peces, que això és una gran sort. Hem tingut diferents pianistes, tots super fantàstics, la Maria Canyigaral, en Nito Figueres, la Montse Frigoler, en Marc Piqué, i són, formen part. Llavors tenim algú de tècnica vocal també, que també han passat diferents persones que ajuden a que els nois i noies doncs, vagin millorant des d'aquest inici que comentem en el llarg dels temps, tenint en compte que, per exemple, com la Jani va estar moltíssims anys, hi ha nois i noies que potser estan 2 o 3 anys, depèn de la motivació o què estiguin fent a la seva vida. Hi ha gent que, per exemple, amb els esports són boníssims i hi ha un moment que han d'escollir i acaben escollint l'esport. O sigui, hi ha diferents graus de... Hi ha gent que està des de l'infantil a Cor Geriona, gent que només està a l'infantil, a l'infantil i juvenil, doncs...
0: Quina formació tenen? I quines tasques fan al cor?
2: Vols parlar tu una mica de les comissions i així, Jana, o què?
4: Bueno, a l'actualitat no ho sé gaire.
2: Però bastant com vosaltres, eh? Sí,
4: sí, és a dir, al Cor Geriona, les grans, cadascú... intenta ajudar amb el que pot una mica, no? I això m'hauràs d'ajudar, eh?
2: Sí.
4: Hi ha unes noies doncs, que s'encarreguen més de les xarxes socials, doncs perquè està més al dia de tot el que passa, la de penjar fotos i així. Unes altres que estan
2: vestuari,
4: doncs, vestuari que tenen, no? Tenen en compte doncs, com ens podem vestir a cada concert o a cada espectacle i ajuden a la persona que dirigeix l'escena doncs, a decidir a vegades o anar a comprar la roba i així. Després hi haurà unes altres que potser ajuden a l'Imma amb alguns, bueno, a buscar temes a vegades, o, bueno, a donar idees i després hi ha gent que, doncs, que prefereix només cantar i no implicar-se tant, ja, bueno, et pots implicar més o menys, com en totes les coses de grup, no?
2: Sí. Normalment les més veteranes, les que fa més anys que són, que coneixen molt més el projecte, són les que tiren del carro, i he de dir que és brutal, perquè Geriona existeix gràcies a tota la gent que està al voltant en aquest projecte, les noies que ajuden, també hi ha una junta doncs, on hi ha una presidenta que fa les funcions més d'enllaç més burocràtiques, no? Hi ha el tresorer, hi ha la secretària o secretari, que normalment solen ser pares o mares de les noies que formen part d'algun dels grups, o a vegades en alguna època han pogut ser les pròpies noies. Bueno, sempre hi ha hagut la representant de la representació de les noies, normalment del cor més gran.
1: Quins espectacles teniu en gira?
2: A veure, en l'època de la Jana, que va ser just al sortir de... Bueno, que en parlem més endavant, del programa de televisió, teníem uns espectacles que rodàvem l'espectacle sencer i el que estàvem treballant l'any. En l'actualitat, les noies, que moltes estan, també igual que en el seu cas, però moltes estan treballant o estan estudiant a Barcelona, per exemple, en comptes de fer a vegades espectacles sencers, ara estem fent molt participació en congressos, en graduacions, en actes X, que potser no has de fer tot l'espectacle sencer. Llavors picotegem una mica de cada un dels espectacles que hem anat fent. Llavors hi ha espectacles, per exemple, en algun lloc necessita que vagis a capella, o sigui, sense cap instrument que acompanyi. Llavors agafes peces en concret que es puguin adaptar a capella. Llavors, doncs, ara estem fent peces, per exemple, del nostre espectacle Veus de Dona, també hem agafat peces del nostre espectacle Essència. En l'entorn del Nadal, doncs, sempre agafem peces dels espectacles que han sigut pròpiament nadalencs.
1: Mm-hmm. Per quins territoris passeu?
2: A veure, bàsicament territori català.
1: Català.
2: Sí. Nosaltres vam començar a l'inici de Geriona, abans del programa, molt a l'entorn de fins i tot de la província, no? Però és veritat que el programa ens ha portat a tot Catalunya. I ara, doncs, mira, on faci falta. Però és veritat que també fem moltes col·laboracions amb altres músics, sobretot per Girona mateix, a l'entorn de l'auditori de Palau de Congressos de Girona.
1: El salt televisiu, com d'impactant va ser?
2: Aquí parlarem totes dues, perquè suposo que tenim com la versió del que és el cantant i la versió del que va ser la persona que estava davant. I bueno, això va marcar un abans i un després amb Geriona, clarament. ens va fer sortir de la nostra zona de confort. Nosaltres érem un cor pròpiament clàssic, jo vinc de l'educació i la formació clàssica, i en aquest programa ens van demanar sortir d'aquesta zona de confort, no? I ho vam fer-ho, i vam intentar-ho. I llavors va demanar molta implicació a nivell personal i professional, que ja no pots parlar una mica des de la teva experiència.
4: Bueno, sobretot el que més ens va impactar va ser que vam haver de cantar movent-nos, no? Fins ara havíem cantat un cor, érem un cor clàssic, quietes, que de fet és més fàcil cantar sí. quieta perquè havíem tens, no? Havíem de fer coreografia. I espectacles, demanava que féssim espectacle perquè era un programa de televisió que es deia Happy Day, que va ser el 2013 a TV3. I clar, va ser tot un repte, sobretot la part coreogràfica. La part vocal no va suposar molta dificultat. El que era difícil és que ho havíem d'aprendre en pocs dies. Teníem una setmana només per aprendre-ho, no? I clar, no estàvem acostumades, doncs, a assajar molt i a fer les peces com l'Imma és...
1: Cada setmana hi havia una peça diferent, sí. I cada setmana us...
4: Cada divendres
1: canviava. Us la proposaven ells.
4: Sí, no podíem triar, no. Cada divendres anàvem a gravar a com es diu? Bellaterra, no. A Sant Joan d'Espí, que allà hi ha els estudis de TV3. Sí. Cada divendres anàvem a gravar la gala, que l'endemà sortia a la tele, en diferit, diguéssim, no? Els dissabtes. I després rebíem ja la cançó de la setmana següent. O sigui, el diumenge ja teníem la cançó que havíem de cantar el divendres, i teníem 5 dies, no només per cantar, sinó per moure'ns i fer-ho amb gràcia i fer-ho que no es notés que no t'ho sabies gaire, perquè t'ho havies de saber molt. I a vegades en anglès, a vegades en castellà, a vegades en català, bueno, anar canviant l'idioma també, bueno. I això va ser tot un repte, perquè clar, no només ens dedicàvem a Geriona, sinó que tothom treballava, estudiava, tenia la seva vida, i de cop va ser 3 mesos d'intensiu d'això.
0: Què significa ser un cos de veus blanques?
2: Mira, les veus blanques són bàsicament les noies, les dones i els nens. D'acord? Qui té veu blanca és infant o és dona. En el moment que els nois fan el canvi de veu, passen a cantar amb cors mixtes, ja no estan amb cors de veus blanques. Que el moment que hi ha aquella veu angelical que estem acostumats als nens, passa a ser la cor adulta, que fan com un canvi de registre d'octava, llavors deixen de ser veus blanques i té un altre caràcter absolutament. Els cors que hi ha nens i noies, que els cors que hi ha les veus mixtes, homes i amb la veu canviada.
4: I Geriona sempre ha sigut un cor de sí, veus blanques.
2: Cor Geriona, no? Sí, en el cor jove, en un temps teníem nois que varen fer el canvi de veu i ens sabia tant de greu de dir adéu, no? Perquè formaven part de la família. I vam, durant un temps, vam provar de fer peces on ells també tinguessin cabuda, no? El que passa és que és just en el moment del canvi de veu que, jo no sé, Dani, si te n'en recordes, però clar, es passa un temps com fent galls. Sí. I ells mateixos no estan còmodes perquè el registre va canviant setmana a setmana, i per les directores o directors i els propis afectats, no? És complicat, i a vegades ells diuen, saps què? Fem un parèntesi, quan hàgim fet el canvi ja veurem què fem. I llavors és com complicat, a vegades és més doncs comú que ells demanen un moment de calma fins que acaba d'acabar el procés.
0: Jana, com et cuides la veu?
4: És un gran tema, cuidar-se la veu, perquè jo, a més, soc mestra d'infantil i primària, de música, i clar, quan estàs tot el dia davant de molts alumnes, doncs és important saber-se cuidar la veu, i no sempre ho sé fer, però ho intento. Sobretot beure molta aigua, sempre a l'ampolla, com ara, que tots tenim el nostre got d'aigua, sí. anava bevent, intentar no cridar, també és l'altre, no? O sigui, tot el que he après de cantar, aplicar-ho a la parla, que és molt difícil, jo ho trobo molt difícil, vaja, sí. Perquè una cosa és cantar, que ja col·loco la veu allà on toca i no em faig mal, i l'altra és parlar, i parlar sense quedar-me fònica, disfònica, com es digui, sí. Ja no ho sé.
2: Sí.
4: I clar, és complicat, i de fet quan vaig començar a fer de mestra em va sortir un nòdul a mi, a la veu, que dius, tota la vida cantant, sabent cantar, però clar, la que parles moltes hores, si no saps on poses, on col·loques la veu, doncs et pots fer mal.
0: Hi ha alguna cançó que t'hagi exigit o hagi estat un repte per tu?
4: Sí, me'n recordo molt d'una que vam haver de cantar a Can Toni Gros, que és un festival internacional de corals, que ja es fa a Can Toni Gros, a prop de Vic, que vam haver de cantar una peça que es deia Gresham, que és una peça molt i molt i molt difícil, a 6 veus, que cadascú quasi cantava sol, i ens va suposar molta dificultat, a més era a capella, sense instruments, i anàvem a un concurs, que ho havíem com de fer molt bé, no? I me'n recordo que va ser molt difícil, la vam haver d'assajar molt i molt.
2: Però és curiós perquè és una peça que al llarg del temps
4: ens ha agradat molt
2: a tothom. O sigui, per exemple, les noies tenen el seu propi criteri musical i la seva estima a diferents gèneres. Hi ha qui li agradava més el modern, per exemple, no? I Gresham té un poder que al llarg de les generacions que l'hem treballat sempre ha quedat com molt marcada.
4: Sí, sí, va ser molt difícil, però ens ha agradat cantar-la i s'ha anat cantant, no?
0: Molt bé.
1: Com ho feu per poder cantar sense partitura?
2: La veritat és que elles tenen molta facilitat. El problema més gran el tinc jo. Que també quan m'he anat fent més gran he perdut memòria. O sigui, assages moltíssim, però hi ha un punt que a més t'estudies, clar, la Jana, per exemple, ella estudia la seva part vocal, la seva veu, però clar, jo m'estudio la veu de tots i la part del piano, i hi ha un moment que a vegades quan vull intentar cantar alguna cançó que he assajat moltíssim, sóc capaç de cantar un tros de primeres veus, un tros de segones, ara un tros de les quartes, si he hagut de repetir molt les terceres, me surt el... I sí, no és fàcil, però elles... el jovent tenen molta facilitat de memòria que és brutal, que ens ho posen fàcil.
4: I va molt bé ara amb el mòbil, doncs gravar-se la veu i anar-la escoltant molt i molt i molt i molt i assajar.
1: En els vostres espectacles, a part de cantar, feu alguna cosa més?
2: Bueno, això que ha comentat la Jana, el ballar, no? El ballar, fins i tot també alguna de les noies que, com la Jana, va estudiar violoncel, per exemple, doncs aprofitant que alguna havia fet violí o violoncel, també intentàvem incorporar el fet de que això era molt bonic, no? d'ensenyar que a part de cantar eren capaces, doncs, també d'acompanyar en algunes peces.
4: I també una mica de teatre a vegades, sí. Una mica, sí. Perquè clar, fer un espectacle que tenir com un fil conductor, no només fas la teva cançó i t'esperes, sinó que hi ha un moment, no?, de transició, que jo què sé, que has de fer alguna part una mica més teatral.
2: Actitud escènica, totalment, sí.
0: Tu no? Ah, no, jo. Perquè fas vostres assajos, cada quan ho feu i on?
2: A veure, els tres cors, parlem del projecte Geriona. El cor infantil assaja un cop a la setmana, una hora i mitja. I ho fem a l'Escola Municipal de Música, val? Que és on ha nascut tot el projecte. El cor jove i el cor de les grans ja assagen a l'Auditori Palau de Congressos, perquè les noies grans són cor resident de l'auditori, i el jove assaja dues hores a la setmana, això en l'auditori gran, diguéssim, al Palau de Congressos, i les noies grans fan 5 hores la setmana. En 2 dies. Això també provoca, bueno, és un grau d'exigència important per les seves vides del dia a dia, dels estudis. Són 2 assajos de 2 hores cada un, més 1 hora de tècnica vocal, que normalment intentem fer-la per cordes, no? Les primeres veus, les segones veus, les terceres, les quartes, normalment.
0: Què creieu que motiva els infants a formar part del cor Geriona?
2: Com podem parlar les dues? No sé, tu què et va motivar, Jana?
4: A mi m'agradava molt el fet de cantar en grup. Sentir que formes part d'un grup i que cantes en comunitat, a mi això m'agrada molt, més que cantar sola, no? I el que suposa també, doncs, anar a assajar, conèixer la gent, viure el dia a dia, cantar cançons molt, molt diverses, anar a fer alguns concerts. A mi el concert no és el que més m'agradava, he de dir. A mi els concerts no, m'agradava més l'assaig, no sé, i el dia a dia i l'estar allà. Després, de tant en tant, fer un concert va bé, perquè, no?, per sentir que allò que fas, no?, pots transmetre. Però a mi, mira, els concerts no era el que més m'agradava.
2: Doncs jo m'assemblo força a la Jana. De fet, portem molts anys juntes i ha sigut sempre molt fàcil treballar amb ella, perquè tenim, bueno, molts punts en comú, Però jo també, per la meva personalitat i tots els anys que vaig cantar, a mi m'agradava més el pre que el concert, igual. Però com a directora he de dir que és brutal veure la transformació de quan s'ha fet una feina ben feta, quan pugen a l'escenari, la reacció de la gent que escolta quan les escolta i les veu, i també aquesta pujada que hi ha al punt de l'adrenalina, el punt que poses a sobre aquella feina, no? I dius, a vegades tens aquells nervis, dius, però brutal el moment que ho fas, que hi ha un canvi, i crec que també són necessaris els concerts per això.
1: Sí, sí. Imma, hem vist que has escrit el llibre Cantant fa feliç. Què et va motivar fer-lo i de què tracta?
2: A veure, Cantant fa feliç. Jo no he tingut mai l'ambició d'escriure un llibre, que diuen que és una de les coses que hem de fer abans de morir, però no estaven a la meva llista. Tot va venir també a conseqüència del Happy Day. hi havia el director, sí, el director de l'editorial Cossetània, que era una de les persones que veia el programa Happy Day, i li va agradar el cor, li va agradar una mica com jo comunicava, diuen que comunicava bé, i va ser ell que em va trucar just a la... Sí, em va fer la proposta, va dir que hi havia molts llibres a l'entorn del cant, com molt tècnics, però no hi havia llibres que parlessin de l'emoció, perquè es veu que jo parlo molt de l'emoció. I que feia falta, i jo vaig dir, perdona, però és que no m'hi veig en cor, perquè jo no sé si sóc capaç de descriure el que transmeto. Crec que tinc una comunicació més oral que no escrita. I llavors va ser quan vaig demanar també que si podia escriure aquest llibre amb algú altre professional de l'escriptura, que donés també el vistiplau del que jo escrivia, parlant-ne molt, no? Com l'últim retoc, i vaig tenir un treball molt bonic amb en Rubén Montanyà, que és un gran escriptor, amb qui me'n vaig entendre moltíssim, i parlava d'això que tu em dius de què va. Doncs parlava una mica des d'on partim, no? Partim de que l'inici de la història humana ja va néixer cantant, no? La gent cantava per fer ploure, per quan estava malalt, no? Hi havia la curandera que cantava per fer curar, i una mica al llarg de la història, una part històrica, una part personal de la meva experiència i la part científica, que diu que està comprovat que cantar en grup, tot això que deia la Jana i que m'està parlant, té un efecte terapèutic. O sigui que un, quan entra, està d'una manera, mentre canta està d'una altra, i quan surt està molt millor que quan ha entrat. Doncs la part científica, que està comprovat que té l'efecte terapèutic.
0: Que guai. Els músics formen part del cor?
2: Doncs mira, sí, el que dèiem, no? Inicialment vam començar amb que les pròpies noies tocaven, més la persona repertorista, però al llarg del temps hem tingut músics convidats. Per exemple, si el repertori demanava una part una mica més rítmica, convidàvem el...
4: Un combo de jazz,
2: sí,
4: no?
2: Un combo de jazz, que podien ser professors de la pròpia escola de música o persones convidades altres, no? Per necessitats pròpies de l'espectacle.
1: Jana, quin és el teu registre de veu?
4: Tinc la veu més aviat greu, per tant soc contralt, però és veritat que també puc cantar més de mezzo, que mezzo-soprano és la del mig, diguéssim. Aguda no, soprano no. Més aviat la de la greu, sí.
0: Fins a quin punt és difícil viure de la música?
4: Jo no visc de la música, o sigui, visc de la música ensenyant música, sí, però a nivell de música de fer espectacles o de més de dedicar-te a cantar, no? És complicat. Jo crec que és complicat.
2: És un món en què hi ha molta competència, hi ha molts talents, té a veure a vegades més enllà de lo que tu ets i lo que tu vals, perquè també hi ha tota la part de la comunicació, de qui t'agafa, de qui et sap portar allà on t'ha de portar per fer-te volar, no? Mm-hmm. Parlàvem de la Rosalía aquest dematí en una reunió que he tingut, no? Que és una noia que es va formar moltíssim, es va formar des com nosaltres, mm-hmm. però és veritat que pel que sigui ha arribat i l'han portat allà on ella ha sabut estar també. Mm-hmm. És un món difícil de l'escenari. Hi ha qui ho aconsegueix, hi ha qui ha de buscar un punt mig, i hi ha qui no ho ha pogut aconseguir.
4: Hi ha gent molt bona que segurament no està exposada a tanta gent, no?
1: Us heu plantejat de fer una gira fora a Espanya? O fora d'Espanya?
2: Sí, la veritat és que, i sobretot en l'època del Happy Day, ens ho havíem plantejat, i no fa pas gaire que vam fer una col·laboració amb en Miguel Poveda, aquell auditori, que ens va dir, ostres, vindríeu amb una gira amb mi? I clar, totes van dir sí, però quan ho vols portar a terme veus que és més complicat, per això, per la realitat de cada una d'elles.
4: Sí, no és un cor professional.
2: Exacte.
4: Al final, no? És un cor vinculat a una escola de música, a un auditori, i
2: pedagògic.
4: I cadascú té la seva feina, no et dediques únicament a Geriona, per tant no pots anar-te'n segurament de gira, no es volia fer anar, però...
2: Sí, exacte, però vam dir, va clar, primer et surt que sí, perquè et fa moltíssima il·lusió, però llavors quan ho vols fer realitat és molt més complicat. Igual que teníem el problema de fer concerts a l'estiu. Els estius hi ha molts concerts a tot arreu, no? És una època d'esbarjo, i ens sortien molts bolos, però elles treballaven, elles necessitaven treballar, perquè és l'edat que agafes la feina d'estiu, pel que sigui, per les teves despeses de durant l'any, i al final ha sigut bastant incompatible, i arribem a fer concerts fins potser la primera setmana de juliol, però al final hem deixat, perquè ens trobàvem amb mig cor i també feia patir.
1: Finalment, esteu presents a les xarxes socials? De quina forma podem contactar amb vosaltres?
2: Ara aquí punxaré.
4: Ja t'ajudo, ja t'ajudo, sí. A veure si ho saps.
2: Perquè jo delego molt. O sigui, jo
4: hi ha
2: faig...
4: una comissió, això sí que hi ha una comissió de xarxes que...
2: Sí, sí. I cada promoció de noies ho han portat unes noies molt vàlides i ho fan i estem molt presents. Però ara hauria de buscar exactament...
4: Sí, hi ha la pàgina web, la pàgina web de Cor Geriona, que allà hi ha tota la discografia, fotos antigues, actuals i els, no, els concerts i així.
2: Instagram
4: també estan molt actives, que jo els segueixo, evidentment, i allà sí que pengen doncs, cançons que aneu fent, concerts, sí, algun assaig.
2: No sé dir el nom o la pàgina, hauríem de buscar-ho, però si estem totalment a TikTok també, no? Sí, també pengen moltíssimes... Bueno, ara estan molt, molt, molt, molt actives.
4: Sí, és una època que hi ha un grup de noies que ho porta molt bé, això. Sí,
2: és
4: sí.
2: Que és la manera de portar-te més enllà. Sí. Ara hi ha hagut molts seguidors, moltíssims, d'un parell de vídeos d'aquests sí. que hem penjat doncs, en un moment de relax, mentre estàs a les escales abans d'un assaig. O, per exemple, ahir vam estar cantant en una graduació que vam estar 5 hores a l'auditori. Doncs va haver un moment que ens vam assentar a l'escala i vam començar a cantar cançons. I una noia, aprofitem-ho, fem un d'aquests vídeos, doncs vam aprofitar, i llavors d'aquí res el penjaran. I doncs això fa arribar a molt, sí. molt enllà, no? Uh-huh. Més enllà d'Espanya.
0: Companys, hi ha alguna altra cosa que vulgueu afegir abans d'acabar aquesta primera entrevista?
2: Bueno, jo podria afegir que realment ha estat el projecte de la meva vida, que quan me'l van posar a les mans em volia morir de l'ensurt, perquè jo era una noia de 20 anys que tenia una experiència però aquesta no la tenia. Hi havia una ambició al darrere molt bonica i bueno, dono gràcies a les persones que van confiar en mi. He tingut moltes promocions, moltes. Mireu, bueno, la Jana va començar amb 9 anys i ara és mare de dos nens preciosos i està, bueno, no? Imagineu-vos els anys que fa que ho estic portant. I, bueno, bé, pell de gallina, està aquí al capdavant. Per tant, a mi m'ha marcat profundament aquest projecte.
0: I tu, Jana?
4: A mi també m'ha marcat profundament. I sí, i l'Imma ha sigut, sempre li dic, la meva mestra en general, de moltes coses. I que per Geriona ha sigut molt important. A veure si el meu fill hi canta d'aquí 2 o 3 anys, no sé, a veure.
0: Molt bé, en una estona curta tornem per fer-vos unes preguntes més divertides, d'acord?
4: Molt bé.
1: Si us sembla, ara podríem escoltar un dels temes que teniu a Cor Geriona. Quin ens proposaríeu?
4: Posarem Ulls Dolços, que és del primer disc que vam gravar, sortint de Lo Happy Day, que es diu La veu feta emoció.
1: Gràcies, endavant amb el tema.

0: l'embargue és carpe diem, quan mínimum crèdula postero. Aprofita el dia, no confiïs en el demà.
1: Hola, patinadors i patinadores. Desitjant-vos que esteu molt bé, em presento. El meu nom és Eulàlia i sóc una persona PAS. Avui us vull parlar de les persones PAS. Què és ser una PAS? Pues són persones amb alta sensibilitat. I doncs aquestes persones processen la informació de l'entorn de manera més profunda i intensa, el que fa que de vegades es sentin agotades emocionalment. Molt sovint són incompreses fins i tot per elles mateixes. Doncs molt sovint des de la infància no se'ls ha reconegut aquest rasga. I també sovint poden pensar que no són normals i potser que no sàpiguen aprendre a estimar-se. O sigui, estimar el seu rasga, la seva diferència. Molt sovint emmalalteixen per sentir-se tan diferents i també molt sovint soles i pot ser que s'aïllin dels altres i tot. Jo els vull dir que s'acceptin les persones PAS tal com són, que s'estimin i es donin el permís de ser PAS. Tal com una margarita no pot ser una rosa, doncs les PAS han de ser PAS. I us deixo amb aquesta cançó, Sentir-se així. Thank you.

0: Bon dia, patinadors i patinadores. Em dic Anna Camero i avui parlarem del canvi climàtic i la contaminació. El canvi climàtic sembla el provoquem nosaltres mateixos amb els avions que tiren alguna cosa al cel, tòxic o dolent, provocant molta calor, tempestes i pedregada, etc. Les aigües dels rius i de les platges estan molt brutes, amb molta contaminació. Els boscos també estan força bruts, amb ampolles de plàstic, llaunes, rodes de cotxe, etc. D'altra banda, també m'agradaria parlar de la contaminació. La contaminació en l'entrada de substàncies perjudicials o energia a un lloc natural. Els tipus de principals són la contaminació de l'aire, la contaminació de l'aigua i la contaminació de la terra. Això perjudica la salut dels éssers vius i canvia l'equilibri de la terra. Bueno, patinadors i patinadores, fins aquí la secció d'avui. Que us vagi molt bé el dia i ens veiem a la pròxima.
1: Hola, patinadors i patinadores. Avui us parlaré de Mike Jackson. Mike Jackson, nascut a Gary, Indiana, el 29 d'agost de 1958, d'una família de 10 germans, que era el petit, que el seu pare no el deixava entrar en el món de la música. Però per circumstàncies de la vida va entrar en el món de la música en Jackson 5, i que el 1972 encara formava part del grup. Michael Jackson enregistrava el seu primer disc i després varis èxits musicals que li varen donar la fama, a pesar dels maltractaments i el del seu pare, anar a marcar la seva infància i adolescència amb els èxits com Billie Jean, Dead Heat, Bad Smooth Criminal, The Don't Care About Us. Bueno, i definitivament dic que Michael Jackson era un gran cantant i ballarí, i ara us deixo amb la cançó Thriller. Fins la propera!

0: Ens patina l'embrague. Fixa el teu rumb en un estel i podràs navegar a través de qualsevol tempesta.
1: Bon dia, patinadores i patinadors. Soc en Javier i avui a la meva secció us parlaré sobre teixits i productes vegans. Els teixits i productes vegans són articles de moda i llar confeccionats sense materials d'origen animal, com ara el cuir, la llana, la seda o les plomes. Aquestes alternatives utilitzen materials sintètics o a base de plantes, oferint opcions sostenibles i lliures de crueltat animal per a roba, sabates i complements. La moda també pot ser vegana. Teixits d'origen vegetal, els materials de cel·lulosa i fibres vegetals són la base de l'alternativa vegana, com el cotó orgànic, transpirable, versàtil i molt utilitzat, el lli, molt resistent i guanya suavitat amb l'ús, el cànem, altament sostenible i durador, fibra de bambú, suau i d'origen natural, altres alternatives com els teixits de soja, alga o coco. Alternatives sintètiques i avançades. Per substituir teixits com la llana o el cuir, s'emprenen tecnologies diverses. Pells vegetals, fet de suro, bolets, fulles de pinya, pinyàtex o pell de raïm. Sintètiques d'alta qualitat. Microfibra, polièster, reciclat o nylon. Podeu consultar una llista completa a la guia de tejidos usados en la ropa según si són veganos o no. Productes vegans comuns. A més de samarretes i pantalons, la indústria cobreix múltiples categories. Calçat, botes i sabates sense elements de cuir ni coles d'origen animal. Complements, bosses de mà i carteres fetes de suro o poliuretà. A la llar, llençols de cotó i tovalloles. Podeu descobrir les propietats d'aquests materials a l'article sobre 6 tejidos textiles veganos naturales básicos que debes conocer. I fins aquí la meva secció d'avui. Espero que us hagi agradat molt, tant com a mi. Fins molt aviat, patinadores i patinadors.
2: Molt bones patinadors i patinadores. Es presenta en Saül amb la seva secció setmanal La millor música de tots els temps. Avui farem un viatge cap a lo més profund de la música dels anys 60 i 70. Parlarem d'un grup amb un estil inconfundible que va crear un univers musical únic. Són els Pink Floyd i el tema que escoltarem es diu Shine Your Crazy Diamond, Brilla Diamante Loco. La cançó, que està dedicada a l'antic component i líder de la banda, Syd Barrett, que malauradament va patir una malaltia mental i no va poder continuar el grup, fa referència a l'experiència d'aquesta persona, diferenciant clarament les etapes de la seva vida i que van marcar un desenllaç bastant tràgic. Parla de com una persona plena i exitosa a la joventut no pot afrontar el canvi a la maduresa i es queda penjada en aquest món on res canvia excepte tot el que l'envolta i que fa que es trobi sol, incomprès i acabi patint una profunda depressió. El títol Brilla Diamante Loco, com es pot deduir, anima a retrobar-se amb tot el bo d'ell mateix i, com sense voler, a passar a ser un màrtir i un místic perdut al cruel món real. I fins aquí la meva secció. Fins la propera.

0: Continuem amb la part final del programa amb les nostres convidades d'avui, la Imma i la Jana. Ara us farem unes preguntes personals més divertides i informals. Esteu a punt?
1: A punt?
2: Amb una mica de por, eh?
3: No. Si us anessin a triar, on us agradaria viatjar?
1: Jo a Itàlia, no me'n vaig pas gaire lluny. El tinc pendent. He fet Venècia només, però m'encanta també tota la tradició musical que hi ha aquí i tota la part arquitectònica i la història i tot. Jo tinc clar.
4: Varios llocs, però els països nòrdics també els tinc bastant pendents.
0: Teniu alguna meta a curt termini?
1: Jo en el moment vital que estic, és veritat que ja quan tens de 50 per món, fas una mica de balanç de tot el que has fet i prioritzes molt la qualitat de vida, la tranquil·litat, els bons amics i sobretot això, i la salut. No tinc gaires metes allò, no, estic contenta amb el que he estat fent i mantenir això i salut.
4: Jo tampoc, molt clara no la tinc, però com que ara és un moment familiarment que estic molt a casa, també tinc ganes de meta de cantar una coral, per exemple, aviat, no? O tornar a cantar.
3: Per vosaltres, què ha de tenir imprescindible una pel·lícula perquè us encanti? Una història molt bona, una banda sonora espectacular, uns efectes especials impressionants o una actuació impecable?
1: Mira, jo sóc exigent amb això, eh? La veritat és que si es pot tenir tot, millor. Però que la banda sonora és
4: molt
1: tan important. Si tu en una pel·lícula li treus el so, li treus la música, no té exacte el caràcter, no? No, no.
0: No és el mateix.
4: No, la història i la banda sonora, jo diria.
0: Sí. Quina importància té en la vostra vida la música?
1: Tota. No, tota no, eh? Jo diguem, tota la part de salut i família i tot, eh? Però la veritat és que, per exemple, en el meu cas, i crec que en el de la Jana també, la música ens acompanya molt en l'entorn total, no? Familiar, amb els amics, o sigui, sempre hi ha un punt de música en l'esbarjo, saps? Te'n vas a caminar i surt, acaba sortint alguna cosa musical, podem anar a aquest concert, jo trobo que sí, eh?
4: Sí.
1: I en les pel·lícules, això que diem, eh? Per exemple, bandes sonores de pel·lícula, també hem buscat, no?, repertori de pel·lícules, perquè té un punt molt important en el cinema.
4: Jo canto a tota hora, vull dir, a vegades mica massa.
3: D'aquestes habilitats, quina preferiríeu tenir? Poder respirar sota l'aigua, poder volar, poder transportar-te o no em faràs mai?
4: Jo teletransportar-me. Això m'encantaria, poder fer així i dir, soc a tal lloc, saps? Això m'agradaria molt.
1: Sí, no és per copiar-me, però potser també, eh? Perquè volar no he tingut mai aquesta necessitat.
4: Tampoc.
1: El mar, el sotamar, més aviat m'impressiona.
4: A mi també, pangúnia.
0: Jo, el de volar ho he somiat moltes vegades.
1: Mira. Això ho diuen, però no és el meu cas. I el de, en canvi, imaginar-me, per exemple, les pel·lícules, eh? Sempre tinc aquesta mateixa sensació. Ara m'agradaria...
4: Estar a tal lloc.
1: Sí. Perquè com s'ha pogut imaginar aquest director, no? Tenim reculls i tal, no? De com era l'època, però portar-t'hi allà un moment seria fantàstic.
0: Sí que lectura sí. O escriptura?
4: Lectura.
1: Lectura. I mira que he escrit un llibre, però lectura.
3: Quines d'aquestes opcions preferiu? Que us toqués la loteria, que us quedéssiu, que no us quedéssiu mai afòniques, que creiéssiu amb gent simpàtica, que tot us surti bé.
4: Ai, que tot em surti bé. Bueno, que no sé què vol dir que tot em surti bé, però si vol dir salut, sí, feina i alegria, doncs això. No sé.
1: Sí, a mi em fa pensar això, que també ho estàvem dient ara, que la gent està molt exaltada. Això que sembla superficial, això que es diu que la gent simpàtica, eh? Però estem en un moment vital que la gent està molt malhumorada, la gent està molt descontenta i preocupa. O sigui, perquè
0: molt
1: el caràcter és clar, exacte, no? És el que tenim dins, no? El que mostrem, i és preocupant, la veritat. Abans la gent estava de molt

0: més bon humor, molta més generositat, i ara, per res, no? Que de seguida ens han aparcant, teníem un cotxe al darrere, de seguida et toquen el claxon i dius, bueno, què he fet malament, però hola, parem un moment, aquesta persona està buscant un lloc, siguem pacients, no?
1: Sí.
0: És un...
2: Què significa l'èxit per vosaltres?
0: Ui, no és important l'èxit, per mi no ho és gens. Gens ni mica.
3: Les petites coses, no?
0: Al final. Sí, sí. Petits grans moments. Sí. Simplement és que allò que has fet i has treballat tant, a l'hora de posar-ho a sobre d'un escenari, sí, bueno, que doni fruit.
3: Poder-ho compartir, no? Sí. Amb altra gent. Coses, sí.
1: Si només poguéssiu escollir una d'aquestes coses per tota la vida, quina seria? Música, persones, aprenentatge.
3: Ostres. Persones, potser, i la música.
0: Sí, no ho sé, jo, esclar, és molt fàcil dir les tres coses, però és una mica un cúmul, perquè l'aprenentatge de tot el que fas amb les persones i la música...
3: Doncs tot el pack.
1: Molt bé. Hem d'anar acabant aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i esperem poder tornar-nos aviat a un dels vostres recitals. Fins la propera.
3: Moltes gràcies a vosaltres, sí, per fer aquest programa.
0: Us esperem a corjoriona.cat.
2: Escoltar un cor de cantants pot ser una experiència inoblidable, fent-nos sentir diverses emocions a cadascú de nosaltres. Amb el que sí estem d'acord és que la música és un mitjà d'expressió i comunicació essencial. Ens ajuda en el camí de la vida. Tal com deia Plató, la música dona ànima a l'univers, a les elements, un vol a la imaginació i vida i alegria a tot.
1: Acabem el programa d'avui, però recordeu que podeu escoltar aquest i la resta de programes al nostre web a l'adreça fundaciodrissa.com/ràdio. Com cada setmana, us donem les gràcies a vosaltres que ens escolteu, a les ràdios amigues que ens difonen i a tot l'equip de ràdio de Fundació Drissa que fa possible aquest programa.
2: Us deixem amb una cançó de les nostres convidades d'avui, Sound of Silence. Fins la setmana vinent.
1: Patinadores i patinadors.

0: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una invasió, l'hora d'en Joanjo Be Good.
1: Is everybody ready?
2: Yeah!
3: What are we waiting for? Let's have some music!

for my next number, I'd like to return.

0: per Josep Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a la sintonia de la història de la música disco, que avui escoltarem Richie Family. I després farem un repàs a tota la història de la música disco dels anys 70s i 80s.

Richie Family, trio femení de Filadèlfia, va crear Jax Morali i composar inicialment per Cheryl Mason Jax i amb Casanova Ann Button i Gwendolyn Oliver, que es casaria amb el trombonista de James Brown, Phil Wesley, amb dues del grup Honey and Bees. Els seus primers senzills van ser, entre d'altres, Brasil.

El primer single, com hem dit, que varen editar va ser Brasil del 1975 i un any més tard el Medley The Best Disco in Town.

dos temes que hem escoltat varen ser èxits a les llistes i a les pistes de ball, impulsats també per la indumentària bigarrà de cavall entre el sotisme kitsch a Lo Carmen Miranda i el desenfred disco consagrat a la pista d'estudi 54 de Nova York.

Després van començar a haver-hi canvis a la formació de Richie Family i van anar perdent empenta. Escoltem ara American Generation.

Benvinguts a Hot Dance 80. George Benson és un cantant, compositor i guitarrista americà de jazz, funk i soul. Es tracta d'un dels artistes més populars i elogiat per la crítica. Hem escoltat el seu 2020 per començar aquesta edició de Hot Dance 80. I ara un altre cantant nord-americana, Chaka Khan. Això és Ain't Nobody. I escoltem un remix que es va fer d'aquest tema original de començaments dels 80s.

Impressionant la música de Chaka Khan. I ara anem a escoltar un altre intèrpret que va triomfar amb una cançó que es diu Daxic Taek, però avui escoltem Everybody's Laughing. Són Phil Fearon, Dorothy Fearon i Claudio Wilder. Això és Galaxy i això és Hot Dance 8.

Des de Jamaica ens anem cap a Anglaterra. Anglaterra, no, Alemanya, perdó. Anem a escoltar Time Bands.

estàs sintonitzant Hot Dance 80 des de la teva sintonia preferida. I d'Alemanya ens anem cap als Estats Units. Avui en dia tenim molts mitjans que els 80 no teníem, i ara doncs estem veient que el proper intèrpret, la proper intèrpret, la Sheryl Lee Ralph, és una actriu, cantant i activista americana coneguda pel seu paper de Deidre D. Mitchell al sitcom Moesha. És Sheryl Lee Ralph.

Com ha evolucionat tot, com he dit abans. Abans, per fer ràdio, tenies d'anar a la discoteca a triar els singles, els maxis, LPs, i punxar-los amb dos plats que funcionaven a vegades bé i a vegades funcionaven, bueno, les cartutxeres per disparar la publicitat. Després van venir els vídeos i gravaves 8 hores de música i l'anaves repetint una i una altra hora, perquè a les 10 de la nit s'acabaven les emissions de les ràdios. Avui en dia, amb els ordinadors, funciona tot 24 hores i tenim la música ben a l'abast, com la que anem a escoltar ara.

era per escoltar música que és més actual, tot i que és dels 80. La música de Jimmy Bohorn amb Dance Around the Floor. Dance Across the Floor. Aquí, al teu programa, la teva pista central.

Sant, que són especialistes en música disco, en música per les pistes de ball, i el proper protagonista, Herbert Jeffrey Hancock, que va néixer a Chicago el 12 d'abril de 1940, conegut com Herbie Hancock, és un pianista, teclista i compositor americà de jazz. A excepció del free jazz, ha tocat pràcticament tots els estils jazzístics sorgits rere el bebop, hard bop, fusion, jazz modal, jazz funk, jazz electrònic, etc. El 2005 va publicar el disco Possibilities, en el que s'apropa també a la música.

I seguim punxant i escoltant música des de la pista central de Hot Dance 80. Ara serà el que va fer la banda sonora dels Caçafantasmes, però en aquesta ocasió escoltem It's Time to Party Now. Estem parlant de Ray Parker Jr.

el funky de Ray Parker Jr. It's time to party now. Anem a una formació que el 1983 la vaig punxar moltíssim. És la música de Frith i això és I-O-U, I-O-U. I és que el 83 la punxava com a sintonia per acomiadar-me a una emissora que plegava a les 10 de la nit. I arribava en Josep Maria el cap de setmana, el dissabte i el diumenge a les 10 de la nit i tancava l'emissora amb aquesta música.

Això és el que punxàvem al 1983. I seguim escoltant més bona música, com la música de Sylvester. Un home que treballava moltíssim amb Patrick Conley, ara en solitari ens porta Someone Like You. Està sintonitzat Hot Dance 80 des de la teva ràdio preferida.

Per Sylvester, tot el que remena ho converteix en or. Someone like you. I estem a punt d'acabar Hot Dance 80, però encara ens escoltarem un parell de cançons. Aquesta és una remescla d'un tema original de Yellow. I són els jocs viciosos, Vicious Games.

acabem amb una versió d'un tema original de l'Earth Kid, Where is my mind? Una forta encaixada, qui us hem estat acompanyant des de la coordinació tècnica amb Barba Roja, que al final ha fet de les seves, i un servidor, Josep Maria Jurado. Serà fins a la propera edició. Adéu-siau.